0: Passant 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 26 de juny del 2026. Mataró acollirà el segon Congrés Català del Treball el mes de desembre. Sergi Ferrer.
3: Ahir es va signar al Tecnocampus l'acord entre el Departament d'Empresa i Treball, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus, que dona curs a la celebració el mes de desembre que ve, a la celebració a la capital maresmenca del segon Congrés Català del Treball, un esdeveniment impulsat per la Generalitat que busca promoure el debat públic sobre l'impacte dels canvis actuals i futurs del sistema productiu i que en aquesta segona edició tractarà específicament sobre la necessitat d'un nou pacte social sobre la intel·ligència artificial al món laboral.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen de l'incendi en una zona boscosa entre Tiana i Montgat que ha obligat a confinar 4 municipis. Martí Capçada.
4: Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a X en què demana als ciutadans que segueixin les indicacions dels serveis d'emergències.
0: Últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Jordi Prats de Valls.
5: Aquest proper dimarts, dia 30 de juny, finalitza oficialment el termini per presentar aquests projectes de recerca per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. L'ajuda, que té caràcter bianual i està dotada amb 4.000 euros, busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn des de disciplines com la història, l'arqueologia o l'antropologia.
0: Malgrat Acull organitza dissabte un concert per recaptar fons per malalts amb problemes respiratoris a Cuba, Ona Malgrat.
6: L'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aparells electrònics per continuar vivint.
0: I el pregó obre aquest vespre la Festa Major de Sant Pere a Canet. Dani Grau.
7: L'actriu canadenca Cathy Forcano, una figura estretament lligada al món de la cultura i les arts escèniques, és qui donarà el tret de sortir a la Festa Major amb la lectura del pregó.

0: Bona tarda. Mataró acollirà el segon Congrés Català del Treball el mes de desembre. Sergi Ferrer, bona tarda. En què consistirà?
1: Bona tarda. Doncs mira, ahir es va signar al Tecnocampus l'acord entre el Departament d'Empresa i Treball, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus, que dona curs a la celebració el mes de desembre que ve, a la celebració a la capital maresmenca del segon Congrés Català del Treball, un esdeveniment impulsat per la Generalitat que busca promoure el debat públic sobre l'impacte dels canvis actuals i futurs del sistema productiu i que en aquesta segona edició tractarà específicament sobre la necessitat d'un nou pacte social sobre la intel·ligència artificial al món laboral. El congrés es durà a terme entre l'1 i el 3 de desembre al Centre de Congressos Tecnocampus. Segons explicaven ahir l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Empresa i Treball, la Generalitat s'ocuparà de la direcció estratègica i dels treballs del Comitè Científic, un grup format per professionals i acadèmics de reconegut prestigi en el món del treball. Mataró, d'aquí el departament, assenyala una llarga tradició industrial i empresarial i un ecosistema econòmic dinàmic i orientat a la transformació digital, actuarà d'anfitrió i el Tecnocampus hi posarà les instal·lacions i també, segons l'organització, el valor d'una activitat universitària docent i de recerca vinculada, entre d'altres, a l'àmbit de l'empresa, l'economia social i el treball. El primer Congrés de Català del Treball es va celebrar l'abril del 2023 a Barcelona i van participar més de 1.500 persones.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen de l'incendi en una zona boscosa entre Tiana i Montgat que ha obligat a confinar 4 municipis. Martí Capçada.
2: Així és, Gemma. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a X en què demana als ciutadans que segueixin les indicacions dels serveis d'emergències. Els bombers treballen per apagar les flames que tenen 4 focus amb una gran columna de fum. La carretera B500 és tallada. El foc ha començat a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat i els bombers miren d'evitar que les flames superin un barranc. Una gran columna de fum gris s'alça per sobre de la serra de Marina i és visible a uns quants quilòmetres al Maresme, al Barcelonès i al Vallès. En alguns llocs, com ara a l'Ella, hi ha hagut problemes de subministrament elèctric.
0: Últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs aquest proper dimarts, dia 30 de juny, com dèiem, finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria, de caràcter bianual i dotada amb un import màxim de 4.000 euros, té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats als àmbits de les ciències humanes, socials i ambientals sobre el castell de la nostra població de Palafolls. Tot i això, també s'accepten treballs d'altres disciplines sempre que estiguin relacionats amb el monument, d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter antropològic, arqueològic o també fins i tot folclòric. Segons Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni, ara ja se sap més de com era el castell gràcies a les proporcions arqueològiques de l'any passat, que busquen completar l'estudi amb fonts documental i històriques per saber què s'hi feia, com es vivia dins la fortalesa, entre d'altres. L'escoltem.
4: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental i històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell doncs, que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental i històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
3: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica disponible a la seu electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o de l'equip de recerca i una memòria del projecte. Aquesta memòria ha de ser d'entre 5 i 10 pàgines i haurà d'exposar els objectius de la investigació, la metodologia prevista, la hipòtesi de treball, el rigor científic de la proposta i el calendari d'execució. Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural valoraran les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat i la correcció lingüística amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, sense comptar els espais, més o menys, unes 200 pàgines.
0: Malgrat Acull organitza demà dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba, on a Malgrat.
5: Així és, l'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aparells electrònics per continuar vivint. El concert tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Barretina Vermella. L'actuació la farà el cantautor cubà Jorge Sánchez, acompanyat de la violoncel·lista Eva Niño. Presentaran de nou l'espectacle Entre Silvio i Pablo te doy una canción, un recorregut per algunes de les cançons més emblemàtiques de dos dels grans referents de la nova trova cubana, Silvio Rodríguez i Pablo Milanés. Durant el concert també hi participarà la cantant malgratenca Montse Creus. Segons ha explicat Jorge Sánchez a Ona Malgrat, el concert també vol donar a conèixer la situació econòmica i social que es viu a Cuba, que segons l'artista aquesta segueix sent molt precària. El cantant afegeix que a través de l'art es poden sensibilitzar les idees i transmetre un missatge positiu.
6: Teniendo en cuenta la situación que nos pide a los cubanos de un bando y de otro, si voy a, entonces pues bueno, pues la final eso se traduce en que quien sufre de verdad es la gente a pie, es decir, el pueblo es el que en realidad está pasando todo ahí, como decimos los cubanos, el mar por el fondo, ¿no? Y bueno, ese es el resultado de, bueno, pues de acciones políticas que al final pues no van a nada, es decir, lo único que conllevan es a la pobreza y a lo que tú dices, al punto precario. De cierto modo, más que crítica, yo diría reivindicar que a través del arte se pueden sensibilizar muchas ideas, ¿no? Para bien. Entonces esa es nuestra intención.
5: El preu de l'entrada és de 12 euros i es poden adquirir anticipadament a la llibreria Montal, a l'estanc de la Barretina o al mateix dia del concert.
0: Gràcies. I a Calella, gent de barri de Pequín celebra aquest dissabte la 35a edició de la seva popular arrossada. Sergi Ferrer.
1: Sí, la plaça del Bunyol de Calella tornarà a ser aquest dissabte l'escenari d'una de les cites gastronòmiques més tradicionals del calendari festiu calellenc. Gent de barri de Pequín celebrarà la 35a edició de la seva arrossada popular, una trobada que any rere any reuneix veïns, amics i visitants al voltant d'un dels plats més emblemàtics de l'entitat. L'arrossada començarà a servir-se a partir de la 1 de la tarda i l'organització preveu l'assistència d'entre 200 i 255 persones. Tot i això, es cuinarà una gran paella amb capacitat per a 300 racions, mantenint una tradició que remunta a més de 3 dècades. L'arròs serà de mar i muntanya, amb ingredients com costella de porc, pollastre i marisc. La preparació anirà a càrrec un any més dels cuiners habituals de l'entitat, que mantenen intacta la recepta que ha contribuït a l'èxit de la convocatòria. Els tiquets ja es poden adquirir al Frankfurt La Riera i a Cala Mercè, al carrer Colom 49. El preu és de 15 euros per al públic general i de 14 euros per als socis de l'entitat. El menú inclou el plat d'arròs, beguda i postres. Per fer front a les altes temperatures previstes, l'organització instal·larà tendals i espais d'ombra perquè els assistents puguin gaudir del dinar amb més comoditat.
0: I avança a premiar la intervenció al bloc de les Paneroles la setmana que ve i faran un tractament amb un gel insecticida. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
3: Sí, Gemma, de fet, bones notícies per als veïns del bloc de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles. En contra del que s'havia programat inicialment, el dia 3 de juliol, divendres de la setmana vinent, s'hi farà un tractament contra els insectes. Segons ens expliquen, ahir els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada pel 21 de juliol, d'aquí a 3 setmanes, cosa que obligava els veïns a conviure amb aquestes paneroles 3 setmanes més. Ahir, però, es van trobar uns cartells a l'escala que els informaven de la nova data i els convidaven a apuntar-s'hi i a indicar-hi a quina hora doncs, es podria fer i entrar a cada pis. A diferència del que es va fer en 2 pisos el dia 11 de juny, no serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actuarà amb efectes retardants, de tal manera que els exemplars que el consumeixin no moren a l'instant de fet, sinó que tenen temps per propagar-ho entre la resta de la comunitat. S'estima que el procés es completa en 2 o 3 setmanes. S'ocupa de l'operació una empresa de control de plagues subcontratada per l'Agència d'Habitatge. Recordem que, tal com explicava ahir Premià Amèdia, a partir del testimoni dels veïns, aquest bloc pateix una autèntica invasió de paneroles des de mitjans de maig i els insectes han entrat als 18 pisos de l'edifici i se'ls troben permanentment per tots els racons de la casa. Com diem, ja s'han fet intervencions en zones comunes i a 2 pisos que es considerava que eren el focus d'invasió i els veïns també han provat tota mena de solucions contra els insectes i d'aïllament dels habitatges, però res no ha donat resultat i les paneroles continuen ocupant el bloc i multiplicant-se. Val a dir, d'altra banda, que des de l'Ajuntament, a qui els veïns van informar del problema de bon principi, s'ha demanat també a la Generalitat que intervingués i s'estan fent els seguiments de la situació, segons ens informen avui mateix.
0: Gràcies, Jordi. L'Espai Jove organitza un escape room familiar pels carrers de Caldes d'Estrac. Canviem completament de qüestions. Martí Capçada.
2: Doncs sí, els carrers de Caldes d'Estrac es convertiran davant l'escenari d'una gran aventura amb l'escape room familiar anomenat l'herència perduda del pirata Barba-roja. Una proposta organitzada per l'Espai Jove amb la col·laboració de l'Ajuntament de Caldetes i l'empresa Estrambòtic. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al racó del Lledoner i està pensada per grups de 2 a 5 participants. Està recomanada per infants a partir de 9 anys, tot i que també hi poden participar nens i nenes des de 6 anys si van acompanyats d'una persona adulta. Els equips hauran de recórrer diversos punts del municipi per resoldre enigmes i proves relacionades amb la història del pirata Barba-roja. L'objectiu serà localitzar 8 escuts medievals amagats pels carrers, interpretar les pistes i aconseguir obrir el cofre que amaga l'herència perduda del protagonista de l'aventura. La durada de l'experiència oscil·la entre els 45 minuts i l'hora i mitja, segons l'habilitat de cada grup. Els participants podran completar el recorregut al seu ritme o bé competir per obtenir el millor temps. Durant el joc, caldrà posar a prova l'observació, enginy i capacitat de treballar en equip, a més d'estar alerta perquè un misteriós caçafortunes intentarà dificultar la missió. Per participar-hi és necessari formalitzar la inscripció presentant la documentació requerida a l'Espai Jove, abans de la data límit establerta per l'organització. En el cas de menors d'edat que hi participin sense l'acompanyament d'un adult, també caldrà presentar l'autorització corresponent. L'organització recorda que és imprescindible portar un llapis o un bolígraf per poder resoldre les proves.
0: Gràcies, i Palafolls celebra el Dia de l'Orgull dins el FEM Palafolls. Jordi.
3: Sí, aquest diumenge 28 de juny, Palafolls commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, una celebració que torna a coincidir amb el FEM Palafolls. Justament l'Ajuntament aprofitarà el marc d'aquest certamen per visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu a través de la lectura del manifest i d'espais de conscienciació ciutadana. El punt central de la jornada de diumenge serà la lectura del manifest oficial que tindrà lloc just abans de l'inici dels concerts del FEM. En aquesta ocasió, l'encarregat de posar veu a les reivindicacions serà un nou grup de joves vinculat a Can Batlle, el casal de joves, que treballa activament per la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+. Per a Marta Martí, que és tècnica d'igualtat de Palafolls, encara cal aconseguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen amenaçats.
7: El diumenge, el dia central de l'Orgull, des de Can Batlle s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves, que treballen també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM, i per tant també animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals que encara ens fa vergonya com el 2026 haver-los d'estar reivindicant.
3: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran també un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de diferents punts liles. Aquests espais estan operatius tant el divendres avui mateix com el dissabte a la nit, concretament a les 9 del vespre fins a les 2 de la matinada, coincidint amb l'activitat al Village Gastronòmic i la zona de concerts del Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBIQ-fòbies o racistes, aquests punts funcionaran com a centre d'informació i també de prevenció. Es convida a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-se per resoldre dubtes, parlar obertament i compartir inquietuds sense cap tipus de tabú. L'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per trencar barreres en els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual i de gènere.
0: Més qüestions. El pregó obre aquest vespre la Festa Major de Sant Pere a Canet, Dani Grau.
8: Sí, l'actriu canadenca Cani Forcano, una figura estretament lligada al món de la cultura i les arts escèniques, és qui donarà el dret de sortida a la Festa Major amb la lectura del pregó. No ha volgut donar massa detalls de com serà. Només ha dit que el farà breu i que no interpretarà cap personatge, sinó que serà ella mateixa. El pregó tindrà lloc a un quart de nou del vespre al carrer Ample davant l'Ajuntament i serà retransmès per Ràdio Canet. En acabar el pregó es repartirà un refrigeri entre els assistents. Més tard tindrà lloc la revetlla de Festa Major amb el grup Malparits, una banda que farà un tribut a Sopa de Cabra. La cita per aquest concert és avui a 2:15 al carrer Ample davant l'Ajuntament.
0: I també arriben les festes al veïnat de Sant Pere a Tordera. Mar Tres Serres.
9: Així és, el veïnat de Sant Pere ja ho té tot a punt per les seves festes, que de fet han començat avui, organitzades per l'Associació de Veïns del Barri. Al matí hi ha hagut un concurs de dibuix apte per a totes les edats i al vespre, a partir de les 8, sardinada amb música en directe, a les 10 es durà a terme el correfoc per tot el veïnat i a partir de 3:15 hi haurà música en directe a la pista coberta. Demà, dia de sopar popular, que començarà a les 9 de la nit. Hi haurà un menú per a socis de 18 euros i pels infants també n'hi haurà un altre de 12 euros. Cal recordar que l'organització ven els tiquets de 5 a 7 de la tarda i es poden anar a recollir al local de l'associació. I per acabar, el diumenge, dia 28, una missa a la capella de Sant Pere, a la 1, amb sardanes, vermut i un sorteig amb diversos premis. I la celebració acabarà amb una festa infantil amb inflables i un canó d'escuma que començarà a 6:15 de la tarda.
0: Seguim parlant de festes. La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge a Malgrat, Ona Malgrat.
5: Sí, Malgrat acollirà aquest diumenge una nova edició de la tradicional festa de Sant Joan i Sant Pau, una cita que recordarà l'origen del vot de vila durant l'epidèmia de pesta bubònica del segle XVII. La jornada començarà a l'església de Sant Nicolau amb la renovació del vot de vila. Durant l'acte es tornarà a llegir el text que recorda la promesa feta pels habitants de Malgrat l'any 1651, quan van encomanar-se als sants perquè els ajudessin a superar l'epidèmia. A la tarda, el parc de Can Campassol acollirà el tradicional ball de Sant Joan i Sant Pau. L'acte comptarà amb la participació de l'esbart d'en Saire Mar Blava i de l'esbart Joaquim Ruïda, amb l'acompanyament musical de la Copla Ciutat de Granollers i la col·laboració de l'agrupació sardanista magratenca La Barretina. La celebració acabarà amb el ball de morratxes, una de les danses més emblemàtiques de la festa.
0: Gràcies. I el NEC, el nit d'estiu de Calella, encén les espelmes dels 15 anys amb una gran festa inaugural. Sergi Ferrer.
1: Sí, avui arrenca el Festival NEC Nits d'Estiu a Calella amb una edició molt especial, la que commemora els seus 15 anys de trajectòria. Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per a l'ocasió. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grima, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
10: una edició molt madura, amb una edició que jo crec que demostra la fortalesa que té aquest festival, i sí, aquest any bufarem espelmes en aquest concert inaugural. Amb moltes sorpreses apareixeran els Udols de Foc, tindrem també algunes xanqueres i fins i tot una mica de foc, perquè el que volem és que sigui tot una festa d'aquests 15 anys. De fet, li hem dit així, no? La festa dels 15 anys del NEC amb la Coco Gin and the Tonics, que ens fa molta il·lusió. Jo li dic sempre que és la Tina Turner catalana, i per tant estem molt contents, molt il·lusionats i amb moltes ganes d'arrencar el NEC, perquè és el primer símptoma de que l'estiu ja s'hi posa de ple calella.
1: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Gin and the Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el rhythm and blues europeu. Al llarg dels dos mesos de festival també passaran per l'escenari del Far, Pastora, Ava the New Experience, Roger Mas i la Copla de Sant Jordi, Kiko Veneno, Sau i Blaumut, Toreros Muertos i la Cabra Mecànica, Judith Nederman, Fran Valenzuela amb el seu tribut, Alejandro Sanz, Andrea Motis, entre molts altres.
0: Seguim parlant de cultura. Canet recupera el ball de morratxes, Dani.
8: Sí, el ball de morratxes és una dansa tradicional que es ballava cada any per la Festa Major de Canet i altres poblacions del Maresme fa molts anys, que malauradament aquesta dansa es va perdre i va hagut d'altabaixos amb aquesta tradició a través d'una recerca de diversos arxius i del dietari del doctor Maria Serra, sabent que hi havia dues maneres de ballar-la. Fins a la plataforma de la Llengua per la Llengua han fet una recerca als arxius de les Bars d'Ensaïda de Catalunya, on hi han trobat una partitura que han pogut adaptar, i a partir d'aquí els joves del centre han après el ball i el reprendran. Es farà a 2:45 de la tarda d'aquest diumenge a la pista de seguretat viària de la plaça Universitat. Aquesta no serà l'única dansa tradicional, o no tan tradicional, d'aquest diumenge, i és que la Copla Contemporània posarà música a la ballada de sardanes i al sardaxou electrònic.
0: I Llavaneres es prepara per viure la seva festa major d'estiu. Martí.
2: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres ja escalfa motors per celebrar una nova edició de la Festa Major de la Minerva. Els dies centrals tindran lloc del 17 al 20 de juliol, però la programació començarà abans amb diverses activitats culturals, esportives i solidàries que serviran per donar el tret de sortida a unes setmanes plenes de festa. El cartell d'aquest any està dedicat a la geganta Minerva, que celebra el seu 40è aniversari, i la programació inclou propostes pensades per tots els públics. Els dies previs hi haurà l'exposició de Ranz Bravo al museu, el tradicional aplec de la sardana, el Mulla't per l'esclerosi múltiple, la regata Tres Viles de Rem, el Rockfest, les representacions d'arsènic i puntes de coixí, la trobada de la puntaire i el torneig de bitlles catalanes. L'inici oficial de la Festa Major arribarà el divendres 17 de juliol amb la cercavila per anar a buscar els gegants Minerva i Jaume Llull, seguida del pregó des del balcó de l'Ajuntament i la primera nit jove. Durant el cap de setmana no hi faltaran la festa de l'escuma, els tornejos esportius, el correfoc, concerts, espectacles infantils, castells, el ball de gala, banyada nocturna pels joves, i per cloure la festa, el dilluns 20 de juliol, les tradicionals habaneres, el cremat i el castell de focs artificial a la platja. L'Ajuntament tornarà a apostar per una festa major inclusiva i accessible, amb espais adaptats per persones amb mobilitat reduïda i activitats per totes les edats.
0: I a Tordera, la Peixera obre demà la programació d'estiu amb el concert One Track Peixera, amb la participació de 13 grups i solistes locals. Martre Serres.
9: Sí, l'entitat presenta el seu projecte més recent, el One Track Peixera, un esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana a partir de 9:45 de la nit. La gran novetat d'aquest concert és el format col·laboratiu, com dèiem, un total de 13 grups i solistes, majoritàriament del municipi, que participaran en aquest espectacle interpretant un tema cadascú. El cartell d'artistes que pujarà a l'escenari inclou Ara Pla, Dark Joke, Dilema, Essent Carles, Johnny Folker, KSK Band, Los Guitar Duo, Marder, Surfing 4, Tres Asses, Tuper Baré, Bade Retro i Zulo. El president de la Peixera, Met Pagès, explica aquesta iniciativa innovadora per part de l'entitat.
11: Fins ara ens centràvem a fer un concert. Aquest any, per tots els músics de Tordera, especialment, són els que estem... Són la prioritat en aquest aspecte. Són grups o músics o inclús no grups formats que fan un tema. Aleshores, tenen 5 minuts per fer aquest tema i canvi de grup. De manera que serà un dia que la carpa estarà plena de molts músics, que també és un moment per ells per establir altres sinergies i per, ostres, doncs mira, per aquest dia fem això, per aquest dia fem l'altre.
9: L'organització ha volgut que aquesta mostra de talent local sigui accessible per a tothom, per la qual cosa l'entrada serà totalment gratuïta.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, molt bon dia. De moment avui poques novetats pel que fa a la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat a tota la comarca. A banda d'això, les temperatures de moment amb una calor accentuada però continguda, i diem això perquè de cara, sobretot a diumenge i dilluns, ja de la pròxima setmana, s'esperen temperatures que segurament fregaran, si no superaran la llindar d'alerta, fins i tot a la mateixa franja costanera, on podríem superar els 34 de màxima. Tot això ho anirem veient. De moment, situació que avui doncs ens portarà aquesta calor intensa, però encara ratlla, amb valors que les màximes ens portaran 31-32 graus a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 34-35, vents fluixos que bufaran del sud-sud-oest, situació marítima tranquil·la amb marejol de cara a demà i demà passat. El que dèiem, es mantindrà l'estabilitat, i la diferència és que demà la temperatura puja un palet i demà passat, diumenge, pujarà de forma més clara.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps per avui divendres i també pels pròxims dies. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem de cinema, com sempre, com cada divendres, amb la Mireia González per repassar les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes digitals. També parlarem de teatre amb el desè aniversari de Micròmetre i també parlarem amb l'Aida Illes, coordinadora del segon torneig de futbol de veteranes de Tordera. Tot això ho tindrem aquí a l'Ona Maresma només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
13: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, passen 5 minuts a 3:45, moment de fixar-nos ara en les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Comencem pel Maresme, endavant.
3: Vinga, doncs parlem del pavelló municipal de Santa Susana, que ha acollit per segon any consecutiu la nit dels campions del Maresme, organitzada per la Federació Catalana de Futbol. En total s'han reconegut 62 equips de futbol i futbol sala que han conquerit el títol de Lliga aquesta temporada. La gala també ha premiat el Joc Net amb 7 guardons per als equips amb menys targetes durant el curs i ha servit per posar en valor la feina de jugadors, entrenadors, directius i famílies al llarg de la temporada 2025-2026. A més, s'han lliurat 2 premis especials. Una marca Alcaraz, jugador del Cinera United, per la seva perseverança després de ser diagnosticat amb la malaltia de Perthes, i un altre, Antonio Caballero, pels seus 35 anys de dedicació al Comitè Tècnic d'Àrbitres del Maresme.
2: Molt bé, i en clau internacional, què destaquem?
3: Doncs parlem del grup automobilístic Volkswagen, que estudia intensificar el seu pla de reducció de costos i podria arribar a eliminar fins a 100.000 llocs de treball a tot el món abans del 2030, segons ha avançat el Financial Times. La xifra doblaria els 50.000 acomiadaments anunciats fins ara. Entre les mesures que s'estan valorant, també hi ha el possible tancament de 4 plantes a Alemanya, 3 de Volkswagen situades a Hannover, Zwickau i Emden, i una d'Audi a Neckarsulm. Els nous objectius formen part de l'estratègia de la companyia per afrontar els reptes de la indústria de l'automòbil en els pròxims anys. La proposta serà debatuda pel Consell de Supervisió el 9 de juliol i podria tenir un fort impacte sobre l'ocupació i la producció del grup Europa.
2: I el tema curiós del dia.
3: Doncs mira, Gemma, com que a més és l'últim tuit per part meva de la temporada, volia buscar un tuit viral que fos molt curiós i he trobat aquest, que parla sobre l'origen del nom i del símbol de Bluetooth. El nom ret homenatge a Harald Blatant, un rei viking del segle X, el sobrenom del qual es tradueix a l'anglès com a Bluetooth. Aquest monarca va passar la història per unificar les tribus de Dinamarca i Noruega sota un sol regne. Els creadors del sistema van triar el seu nom com a metàfora, ja que la nova tecnologia pretenia unificar la comunicació entre dispositius diferents, com mòbils i ordinadors. El que fa que aquesta història sigui encara més sorprenent és el disseny del seu famós logotip blau. Lluny de ser un dibuix abstracte o una simple lletra B estilitzada, el símbol és un monograma únic, rúnic, que fusiona les inicials del rei, segons l'alfabet nòrdic antic. En superposar la runa Hagal, que equival a la lletra H, i la runa Bjarkan, que equival a la lletra B, el resultat gràfic és exactament la icona que veiem avui dia a les nostres pantalles. De fet, aquesta és una d'aquelles grans curiositats d'internet que canvien la perspectiva de les coses quotidianes. Milions de persones arreu del món activen aquesta funció als seus mòbils, cotxes o auriculars cada dia sense ser conscients de la veritat que amaga. A partir d'ara, cada vegada que connecteu els vostres dispositius, sabreu que esteu utilitzant un codi secret d'unificació inventat fa més de 1.000 anys per un autèntic rei viking.
2: Mai a la vida m'hagués imaginat que el símbol de Bluetooth, ni que tampoc el nom del Bluetooth que coneixem tots, estaria doncs inspirat en un viking, no? Una història doncs realment sorprenent, que fins i tot sembla ciència-ficció.
3: Sí, és curiosa.
2: Molt bé, Sergi, doncs ben curiós el tema d'avui. Anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant? Aquesta pregunta que estic aquí llegint m'agrada molt, m'agrada molt.
3: M'ho imaginava. Volia acabar amb una bona pregunta aquesta setmana, també amb una mica de debat. Avui preguntem, no té res a veure amb els tuits, però preguntem si creieu en la sort o creieu que tot depèn de l'esforç, amb 3 opcions. Crec en la sort al 100%, no, tot depèn de l'esforç o una mica de tot.
2: Molt bé. Tu què? Creus en la sort? No hi creus?
3: Jo sóc partidari de creure en la sort al 100%, sí.
2: Sí, eh? És que, totalment. Hi ha vegades que per molt que un s'esforça o per molt que un intenta fer alguna cosa a la vida, el que et cal és un cop de sort i estar en el moment adequat, al dia adequat, i quan les coses t'arriben. És com la loteria, no?, una mica.
3: Totalment d'acord.
2: Molt bé, doncs anirem reflexionant al voltant d'aquesta pregunta, Sergi, al llarg del programa d'avui. Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.

0: Vinga, som-hi. Falten 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Avui és divendres i, com bé sabeu, els divendres estem una mica més espesos, ens agrada passar-ho bé, distreure'ns una mica i també que jugueu des de casa, així que en Martí Capçada ens ha preparat un super mega increïble concurs que inèdit, perquè fins ara no l'hem fet, Martí?
1: Carai, Gemma, quina presentació. Sí, sí, i és que avui no us farem endevinar, com hem fet altres cops, el cantant ni el títol d'una cançó, sinó que avui en el nostre concurs viatjarem al món del cinema. Us farem escoltar uns segons d'una banda sonora i haureu d'endevinar de quina pel·lícula és. Algunes us transportaran a la infància, d'altres a grans aventures o històries d'amor, o bé escenes que ja formen part de la història del cinema. La dinàmica, companys, és la de sempre a través del grup de WhatsApp que tenim compartit. Em poseu jo un cop escolteu els primers segons de la banda musical i jo us donaré pas a veure quina és l'emissora que sap més del món musical. I com sempre, com no pot faltar, quan parlem de música, tindrem el nostre company de Calella, en Sergi Ferrer, que és un gran expert de la matèria i ens en farà 5 cèntims amb unes dades que segur que ningú de vosaltres sabia d'aquestes cançons. Així que aquí tenim per aquí, companys. Bona tarda.
2: Preparadíssim.
1: Molt bé. El Jordi, tu Gemma també estaràs.
3: Oh, no. No sé,
1: el Dani. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, a veure qui guanya. Li diré al nostre tècnic, en Marçal, que sempre es prepara les cançons al pobre, que el fem treballar, que tiri la primera i a veure qui s'endú el primer puntet.
0: Uf.
1: A veure, de moment no hi ha ningú, eh? Això quasi bé que mai ha passat.
3: Ni punyetera idea.
2: A veure, d'una banda sonora original, eh? Entenc, una banda sonora de pel·lícula, eh?
1: A veure, Marçal, la fem sonar una miqueta més, doncs, fins que algú digui això. Ep! Tenim un jo, eh? Tenim un jo des de Palafolls. Ara aquestes primeres notes t'han donat alguna pista, eh, Jordi?
2: Sí, el que passa que crec que la cagaré 100%, eh? També us ho dic ara. Però em sonava molt a Moon River, la típica cançoneta aquesta del Moon River, ni, no serà, no?
1: Ai, Jordi, t'he de saltar perquè no és Moon River, però bueno, no? ben intentat igualment. Li donarem el pas a la Gemma, que ha dit el Jordi.
0: S'ha d'endevinar la pel·lícula, no?
1: Sí, la pel·lícula, correcte, sí.
0: Ai,
1: tu, Gemma,
0: no
1: la saps?
0: És que, no sé, Bailando o Cantando Bajo la Lluvia?
1: No, saltem també amb en Dani, a veure, en Dani, el nostre expert en cinema, si en surts de dubtes.
3: No, expert no. Memòries d'Àfrica?
1: Doncs incorrecte, també. Carai, a veure, avui el concurs està més difícil. Marçal, la fem sonar una miqueta més, a veure què tal? Fem una segona ronda.
0: Martí, si són d'aquest segle, millor, les pel·lícules.
4: Pel·lícula.
1: Home, però és un tamasso. No.
0: Perquè si és en blanc i negre, em retiro.
3: A mi em sona, però és que no l'acabo de... No
2: Martí, dona alguna pista.
4: Pista. Exacte.
0: No sé, perquè doncs pinta de ser un pastel,
1: Li dono pas en Sergi, a veure que en sap més, que doni alguna pista.
4: Us dono una pista senzilla. És una pel·lícula italiana i el compositor és Ennio Morricone.
1: Ep, Jordi, ojo.
2: Quan he escoltat italiana, lo de Ennio Morricone no ho tinc tan clar, però la vida és bella.
4: No.
1: No, no. Incorrecte, no. Incorrecte.
3: La vida és bella no és, segur.
2: Vinga, no, a mi dic segur que no, però...
1: Sortim de dubtes, companys, i així en Sergi ens pot explicar i passem a una següent. Estem parlant de la pel·lícula que jo he plorat molts cops, he de dir, que és Cinema Paradiso. Sergi, què en tens a dir?
4: Pel·lícula molt maca, bueno, ho hem comentat, no? Compositor Ennio Morricone, també juntament amb el seu fill, Andrea Morricone. De fet, el director d'aquesta pel·lícula va insistir molt perquè Morricone fes la música i va insistir tant que Morricone va acceptar gairebé sense mirar el guió. A més, el famosíssim tema que esteu escoltant, que és el tema de l'amor, no el va escriure l'Ennio, sinó el seu fill.
1: Doncs molt bé, companys. Bueno, anava a dir l'escoltem una mica més, però ja l'hem escoltat suficient.
0: Massa.
1: Així que passem a la segona banda sonora, a veure si aquesta us desperta més interès. Marçal, quan vulguis.
0: No sé.
1: Veure, Jordi?
2: Jo guanyaré Jordi? Per risc, bàsicament, perquè tampoc no tinc gaire clar la resposta.
1: A veure.
2: Però em sona molt a Pesadilla antes de Navidad, alguna coseta així, Tim Burton?
1: Passem, Jordi, no és correcte. Passem a Gemma Palet des de Premià, a veure.
0: El Trencanous.
1: Incorrecte, també. A veure, escoltem-la una miqueta més, Marçal, us donem una segona oportunitat.

Però aquí esteu fent trampes, eh? No esteu posant la cançó, la més mítica. No sé quina és, que no em sona de res, però no és mítica aquesta cançó, no em dieu això.

0: era ja tinc, protagonista.
1: Ja ara sí, ara sí,
2: Martí, vale. qui és el primer?
3: Jo,
2: qui és el primer?
3: Em surt avui, em surt ara Gemma Palet, he de dir.
2: Toma, ja!
3: I després Jordi tenim, és a dir, que tens una bala d'escopeta, eh?
2: Vale.
3: Gemma, a veure.
2: Però hi ha una, vale, però t'haig de dir que hi ha una cançó que representa molt més la pel·lícula i l'haguéssim identificat molt més ràpid.
3: Cert,
2: Amélie.
3: Doncs mira, per les queixes no sumes... No, és broma, vinga, va, un punt.
2: Vinga,
3: un punt
2: Sambi
3: cap a
2: premiar.
3: Un punt cap a premiar. És Amélie. Sergi, no sé si et queda alguna coseta a dir o passem a la següent.
0: Bàsicament que el compositor li va agradar tant, o sigui, el director de la pel·lícula li va agradar tant al compositor Jan Tiersen que abans de fer doncs, aquesta banda sonora va comprar tots els seus CDs.
3: Molt bé, doncs passarem a la següent. Companys, si és fàcil el concurs, perquè és fàcil. Si és difícil, perquè és difícil. A veure, passem a la tercera banda sonora, que jo crec que aquesta és una miqueta més fàcil. A veure què me'n direu. A veure, clar, és que en Marçal també està pícar, avui. Està ficant aquí unes parts que poder costen més. Jordi, has dit jo?
1: Sí.
3: No sé si...
1: M'agradaria saber si en Marçal se sap totes les cançons que han anat sortint i les pel·lícules, eh? Perquè
2: sí,
1: aquí, clar,
2: sí.
1: És molt fàcil
2: diu
1: anar posant música.
2: Sí.
1: Diu que sí.
2: Diu que
1: no
2: sí,
1: sé.
2: Eh?
1: No serà, però em sona també Indiana Jones, alguna d'aventures, alguna coseta d'aquestes, no? O què?
2: Vale.
3: No, no és Indiana Jones. A veure, escoltem-la una miqueta més, Marçal, a veure si algú la sap.

0: Ep. Ara sí.
1: Jordi, ara aquesta part, què? Què me'n dius? A veure, segona oportunitat.
0: Un tros. Mi casa teléfono, no? ET. No?
1: Espera,
2: no,
1: un moment.
2: No, però John Williams. És John Williams, també, eh? Però
0: quin
2: no
0: ridícul més gran acabo de fer, eh? També us ho dic, perquè n'estava
1: no,
0: molt
1: mira,
0: segur.
1: Jordi, t'he de dir que està... bueno, s'ha parlat, eh, de ficar aquesta, però al final hem escollit una altra, però no és, no és ET. Doncs algú no. Li sona?
3: Jo.
1: A veure, Dani, digue-la.
3: Em sona Superman?
1: Tampoc, companys, que no estem parlant. Bueno, Gemma, vols tirar tu una última vegada?
4: El Rei León?
1: No, tampoc. El Rei León. Estem parlant de Jurassic Park, Sergi.
2: Ah.
1: Què
2: en tens a dir? Ai, tant que sí.
3: Esteu molt juràssics avui, eh?
2: Sí, i tant.
4: Doncs pues la veritat que sí, perquè les pel·lícules tenen més anys que...
2: Home, que Jurassic vaja. Park, mitiquíssima.
4: Sí, quants anys té?
2: No ho sé ara, no sé de quin any és, però a veure, compositor John Williams...
3: L'autor del llibre ja està mort, és el Michael Crichton.
4: Mira, no havíem ni nascut alguns, del 93.
1: A veure, Sergi, què ens vols explicar de Jurassic Park?
2: Mira, bàsicament que John Williams, el compositor, va compondre la música buscant transmetre una sensació de meravella, fascinació i respecte pels dinosaures en comptes de només pur terror.
1: Doncs molt bé, amb aquesta tercera cançó, Gemma, ens dona temps a una última, que crec que aquesta sí que me la traureu, molt
4: vale,
1: ràpid.
4: Va. Vinga, va, sí, una última.
1: Vinga, doncs Marçal, quan vulguis. Carai, Jordi, estàs...
0: Ara sí.
1: O sigui, ara que
0: sí.
1: Que si ve a la primera nota, eh? Has dit el
0: no,
1: jo.
0: Perquè veure, aquesta, no, perquè aquesta sí. A més, és mític el ball, per favor. Hi ha molts memes també que ho fan. Ara estic aquí d'expert i després em diràs, no, no és aquesta.
1: Crec que vas però bé, és, eh? A veure.
0: Però és Pulp Fiction.
1: Correcte, ara sí. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Sergi, Pulp Fiction, què en tens a dir? Una gran pel·lícula i que vam coincidir que era la nostra pel·lícula preferida, eh? Si no m'equivoco,
4: no,
1: eres tu.
4: No, la d'en Martí era la del Chin Chan.
1: Era Chin Chan i Pulp Fiction, sí. Bueno, veig meu... que estàs atenta, eh, Gemma.
2: Sí, en el meu cas, Pulp Fiction i també el Gran Hotel Budapest. Dic que no hi ha compositor d'aquesta pel·lícula perquè Quentin Tarantino generalment utilitzava música amb drets de cançons i d'altres artistes. També comentar que John Travolta i Uma Thurman, com ja ha comentat en Jordi, són els que realitzen el ball, van improvisar part dels moviments i l'escena ret homenatge a una dansa clàssica del cinema

0: francès, concretament de la pel·lícula Banda a part, de Jean-Luc Godard, un dels directors preferits de Tarantino.
1: El ball, Sergi, era improvisat.
0: És improvisat, a gran part dels moviments, sí, sí.
1: No ho sabia pas. Mm.
2: Molt bé.
3: Doncs bé, amb tot això acabem el concurs d'avui. Un puntet per Palafolls, un altre puntet per Premià. Companys, companyes, moltes gràcies. Sergi, mil gràcies també a tu per fer les teves aportacions i en Marçal per preparar les cançons. Ens escoltem ara.
2: Fins ara.
1: Fins ara.
2: Molt bé, i seguim. Ens quedem amb tu, Martí, perquè toca la secció del Tal Dia Com Avui, les efemèrides, i primer felicitem els famosos que avui fan anys, un 26 de juny.
3: Doncs sí, comencem felicitant primer de tot a la cantant Ariana Grande. Això, vale, per... Ai, és que he llegit, mira, perdoneu-me, que avui que... estem tots espessos. He llegit Ariana Grande, l'històric porter de la Reial Societat.
2: No, sí.
3: I he dit, què
2: no,
3: està
2: no,
3: passant?
2: No et falta, està mal... Mal, no escrit, no? Sinó les comes o no ho sé,
3: gràcies,
2: un punt.
3: Gràcies, Gemma, per fer-me, per entendre'm. Bé, doncs, perdoneu. Tornem-hi. Avui és l'aniversari d'Ariana Grande, que és una cantant famosíssima, i jo et diria que de les cantants que potser m'atreviria a dir que tenen millor veu del món del pop. També és l'aniversari de l'històric porter de la Reial Societat i la selecció espanyola dels anys 80, en Luis Arconada, i de l'exfutbolista italià del Milan i de la selecció transalpina, Paolo Maldini.
2: Molt bé, i avui també és el Dia Internacional de què?
3: Doncs és el Dia Internacional de la lluita contra l'ús indegut i el tràfic de drogues, i el Dia Internacional en suport a les víctimes de la tortura.
2: Perfecte, i més coses, més efemèrides, Martí.
3: Doncs tal dia com avui, l'any 1892, neix el criminal de guerra japonès Shiro Ishii, un metge i epidemiòleg de l'exèrcit imperial japonès que va convèncer els seus superiors del potencial de les armes biològiques. Això va portar a la fundació de la unitat secreta coneguda com Esquadró 731 a Harbin, un complex destinat a la recerca de bactèries. Sota el seu comandament es van dur a terme experiments d'una extrema crueltat, amb milers de presoners de guerra, anomenats despectivament maruta o troncs de fusta. Se'ls injectaven patògens mortals com la pesta, el còlera o la sífilis, enganyant-los dient-los que eren vacunes, i es practicaven viviseccions sense anestèsia. En finalitzar la Segona Guerra Mundial, l'exèrcit estadounidenc, liderat pel general Douglas MacArthur, va descobrir les activitats de l'Esquadró 731. En lloc de jutjar-lo, els Estats Units van oferir immunitat secreta a Ishii i al seu equip a canvi de rebre en exclusiva tots els resultats i dades de les seves investigacions biològiques. Gràcies a aquest pacte de silenci i geopolítica, Shiro Ishii mai va ser processat en els judicis de Tòquio ni va pagar pels seus crims de guerra. Va viure la resta dels seus dies en llibertat i va acabar morint l'any 1960 a causa d'un càncer de coll.
2: Déu-n'hi-do, que dolent que era aquest senyor japonès, en Shiro Ishii, un criminal de guerra que tela. Martí, tenim un minutet, crec, sí, un minutet i mig per fer l'efemèride musical, si vols resumir-la tu mateix.
3: Intento anar ràpid, doncs. Ens anem a l'any 1979, que va néixer Ryan Tedder, el vocalista i compositor de la banda de rock, de pop-rock anomenada One Republic. No només ha brillat amb el seu grup, sinó que també ha sigut compositor de cançons de grans artistes com Beyoncé, Leona Lewis, Maroon 5, entre d'altres. Gràcies al seu talent com a productor i compositor, ha guanyat 3 premis Grammy. El grup One Republic té un munt de temacles, però escoltarem el tema que els va llançar a la fama mundial, que és Apologize. Així que ens queden algunes dades per dir, Gemma, però si tenim el temps comptat, escoltarem aquesta cançó, que, com he dit, és Apologize de fons, i ens anirem a publicitat. Bueno,
2: sí,
3: a la disco.
2: Només dir, no? M'ha agradat una frase que ens ha deixat en Marc escrita, que diu que la lletra parla del desamor quan algú et fa mal i t'intenten demanar perdó, però ja és massa tard.
3: Carai!
2: Vinga, va, escoltem la cançó. Fins ara!
3: Fins ara.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
2: Vinga, som-hi, passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'avui divendres 26 de juny. Tot seguit el que fem ara és remenar, com sempre a aquesta hora, els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, què ens expliques avui?
3: Doncs mira, Gemma, avui recolem fins al 1985 i, de fet, per parlar de turisme, perquè aquell dia, d'ara ja fa 41 anys, s'anunciava que l'Alt Maresme acolliria el primer centre d'investigació del turisme. Que direu, i això? Doncs bé, tal i com explicàvem a la premsa de l'època, el que es volia era que, abans de finals d'any, s'inaugurés una biblioteca turística com a centre de documentació per al sector. Posteriorment, i de forma progressiva, es pensava reconvertir la biblioteca en un centre d'investigació on, per mitjà de trobades, conferències o simpòsiums, doncs s'apleguessin els darrers avenços sobre tot allò que estigui relacionat amb la indústria del turisme. Aquest centre s'ubicaria a la cooperativa CERS, que seria la seu d'aquestes dues experiències, amb la previsió de presentar-les oficialment doncs aquell mes de gener. Segons explicava el Punt Diari d'aquell 26 de juny del 85, el projecte s'iniciava amb la contractació d'experts en el sector que estaven recopilant tot el material que existia en el camp internacional, doncs publicacions, revistes, llibres, estudis o fins i tot dossiers que configurarien la primera biblioteca turística de Catalunya. Perquè sí, aquell centre d'investigació del turisme era la primera iniciativa d'aquest tipus que s'impulsava a l'estat espanyol. El diari, de fet, ho seguia explicant així. La biblioteca funcionarà a manera d'un centre de documentació obert tant per als empresaris com per als tècnics turístics i especialment per als alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Sant Pol de Mar. Tot plegat seria el primer pas per la consecució del centre d'investigacions turístiques. L'objectiu era el de plegar periòdicament els experts del sector per mitjà de trobades, conferències o, com dèiem, simpòsiums sobre els diferents temes que envoltaven el turisme i d'altres camps, com per exemple l'hostaleria per si sola, que ja seria un gran exemple i que doncs en tenim grans referents també aquí a la comarca del Maresme, Gemma.
2: Molt bé, Jordi, gràcies, com sempre, fins ara.
3: Fins ara.
4: Infopodcast Tordera.
5: El de divendres 26 de juny, les tres paraules del dia són reivindicacions locals sardanes. Reivindicacions. El ple municipal mostra el seu suport a les reivindicacions del col·lectiu LGTBIQ+. I arriben les festes del veïnat de Sant Pere amb una programació que començarà avui divendres, s'allargarà fins diumenge. Locals, la Peixera obre programació dissabte amb el concert One Track Peixera amb la participació de 13 grups i solistes locals. I Tordera organitza dissabte una nit de ratapinyades per descobrir la fauna nocturna del Parc del Montnegre i Corredor. Sardanes. Comencen les audicions de sardanes dels divendres a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. Avui serà el torn de la Cobla, la Nova Vallès. I el sènior femení del CEP Tordera rebrà el Premi Honorífic de Ràdio Tordera com a colofó a una etapa daurada. El ple municipal d'ahir va mostrar el seu suport a les reivindicacions del col·lectiu LGTBIQ+. Es va llegir un manifest amb motiu de la celebració del Dia Internacional el proper 28 de juny, manifest que llegia Marta Galiana de l'Associació de Dones Tordarenques.
6: Reivindiquem que l'orgull no és només una celebració, és memòria, és resistència i és futur. És el record de totes aquelles persones que van obrir camí en temps difícils. És el compromís amb totes les persones que encara avui pateixen discriminació i és la responsabilitat col·lectiva de garantir que les noves generacions puguin créixer sense por, sense violència i sense haver d'amagar qui són o a qui estimen.
5: Avui divendres 26 de juny és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues i també el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. Avui és Sant Pelagi. Avui fa anys Ariadna Grande, que compleix 33 anys. Falten 23 dies per la final del Mundial i falten també 59 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb sol i algun núvol aquí a Tordera, màxima de 28 graus. graus, demà cel completament serè, màxima de 30. La dita juny ben regat, pa per tot l'any. Farmàcia de Guàrdia a la Marcobal, a la plaça de l'Església. Informada la mort del senyor Llorenç Fulladosa, Fluvials, 85 anys, la cerimònia serà avui a les 4 de la tarda al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem que Tordera rebia el reconeixement per la seva excel·lència en administració digital. Fa 5 anys el govern espanyol abaixava l'IVA de la llum del 21 al 10% i fa 10 anys la biblioteca acollia una retrospectiva de la rumba catalana. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és l'edició especial de Sant Joan del programa musical Música per a tu.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Thank you.
1: Radio Tordera. La emisora que te escucha.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ricky en Top.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. M'agrada.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-94-4289.
6: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia a tothom. Passen 2 minuts de les 9 del matí d'avui dissabte 27 de juny de 2026. A Tordera tenim un cel ben clar, farà sol durant tot el dia i el termòmetre que també acompanyarà amb aquestes temperatures altes. Soc en Genís Mas i us acompanyaré en aquest butlletí informatiu. Escoltem els titulars d'avui. Arriben les festes del veïnat de Sant Pere amb una programació pels dies 26, 27 i 28 de juny. Els veïns i veïnes podran gaudir d'un correfoc, sopars, música en directe i altres activitats. La Peixera obre la programació de dissabte amb el concert One Track Peixera amb la participació de 13 grups i solistes locals. L'organització ha volgut que aquesta mostra de talent local sigui accessible per a tothom, per la qual cosa l'entrada serà totalment gratuïta. Tordera organitza dissabte una nit de ratapinyades per descobrir la fauna nocturna del Parc del Montnegre i el Corredor. Es farà una xerrada i un taller educatiu abans de la passejada nocturna. I el ple municipal mostra el seu suport a les reivindicacions del col·lectiu LGTBIQ+. Es va llegir un manifest ahir amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, del dia 28 de juny. Ampliem-la els detalls d'aquestes notícies.

0: El veïnat de Sant Pere ja ho té tot a punt per les seves festes organitzades per l'Associació de Veïns del Veïnat. Els dies 26, 27 i 28 de juny es duran a terme una sèrie d'activitats que combinaran tradició, entreteniment i comunitat. Aquest divendres, que ja va començar la jornada amb diferents activitats, i avui dissabte, que serà el dia del sopar popular a partir de les 9 del vespre. El menú, que inclou pollastre, botifarra, patata al caliu, cava o vi i coca tradicional, per un preu de 18 euros per socis, amb tiquets que ja s'haurien d'haver recollit fa uns dies. L'organització recorda que podien recollir aquests tiquets al local de l'associació de 5 a 7 de la tarda. Per acabar, demà diumenge hi haurà missa a la capella de Sant Pere a la 1 del migdia, amb sardanes, vermut i un sorteig amb molts premis. El dia clourà amb una festa infantil amb inflables i un canó d'escuma a partir de 6:15 de la tarda. Per qualsevol dubte es pot contactar amb el telèfon 623 14 14 58. Repetim, 623 14 14 58. La Peixera presenta avui la primera proposta de l'estiu. L'entitat presentarà One Track Peixera, un esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertran a partir de 9:45 de la nit. La gran novetat d'aquest concert és el format col·laboratiu. Un total de 13 grups i solistes, majoritàriament de Tordera, participaran en l'espectacle interpretant un tema cadascú. El cartell d'artistes que pujaran a l'escenari inclou Ara Pla, Dark Joke, Dilema, Esen Carles, Johnny Folker, Que s'acaba en, Los Guitar Duo, Merder, Surfing 4, Tres Ases, Tupper Bae, Va de Retro, Zulo. Aquest president de la Peixera, Met Pagès, que explica la iniciativa innovadora de l'entitat, citant que diu serà un moment especial per tots els músics locals. L'organització que ha volgut que aquesta mostra de talent local sigui accessible per tothom, per la qual cosa l'entrada serà totalment gratuïta. Aquest dissabte 27 de juny, el municipi de Tordera acull una activitat singular per posar en valor el matrimoni natural local, la nit de les ratapinyades. Aquesta proposta forma part del cicle de passejades guiades de primavera 2026 al Parc del Montnegre i al Corredor. La jornada començarà a 8:15 davant de l'Hospital de Pobres de Tordera, punt de trobada establert pels participants. I l'activitat tindrà una durada de 3 hores i es divideix en dues parts principals. Per començar, aquesta primera hora que hem dit, xerrada i taller educatiu. Dues hores més tard, a 9:45 de la nit, passejada nocturna amb un recorregut curt i suau, apte per a tothom. L'organització compta amb el suport de l'Ajuntament de Tordera, la Diputació de Barcelona i el Centre d'Educació Ambiental. I recorda que és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Les persones que s'interessin es poden apuntar a través del correu electrònic enc@pangea.org o trucant al telèfon 93 79 55 45. El preu per adults serà de 4 euros, infants, famílies i nombroses, monoparentals i majors de 65 anys, de 3 euros. Els menors de 6, que serà d'un preu gratuït. El manifest oficial posava en relleu tant les conquestes socials com els reptes pendents per garantir la seguretat i la plena igualtat de totes les persones. Es denuncia qualsevol mena d'agressió, discriminació o estigma de gènere. També ahir es va posar un èmfasi especial en la defensa dels drets de les persones més vulnerables, com el col·lectiu trans, intersexual i les dones lesbianes. El manifest insta les administracions a garantir l'accés a recursos de suport com el Servei d'Atenció Integral i a desplegar polítiques públiques valentes. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia assolellat, com venim acostumats, amb temperatures que aniran a l'alça, màximes de 32 graus pel dia d'avui, i això serà una mica la tendència que trobarem a partir de la setmana que ve, també ja amb consolidació d'aquestes temperatures d'estiu. Per acabar, acomiadem amb un repàs breu dels titulars. Arriben les festes del veïnat de Sant Pere amb una programació pels dies 26, 27 i 28 de juny. La Peixera obre programació dissabte amb el concert One Track Peixera, amb la participació de 13 grups i solistes locals. També, d'altra banda, Tordera organitza avui una nit de ratapinyades per descobrir la fauna nocturna del Parc del Montnegre i el Corredor. I el ple municipal mostrava el seu suport a les reivindicacions del col·lectiu LGTBIQ+.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
3: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte 27 de juny. Bon dia, mossèn Edwin.
4: Bon dia, Dolors, i molt bon dia a tots els oients.
3: Hem passat Sant Joan, estem acostant-nos ja a Sant Pere.
4: Clar que
3: moltes
4: sí.
3: Moltes festes, no?
4: Moltes festes. Després Sant Tou.
3: Sí, també. Bueno, sí.
4: Estan convidats.
3: A tots a les ermites. Vam passar la... Per Sant Joan va ser la de Sant Andreu, que sí. Ja havíem dit. Ara per Sant Pere serà diumenge, no? Diumenge 28.
4: Diumenge, l'una de la tarda, sí. Tenim la missa sí, i sí. Després la plec.
3: Sí, sí. L'altra setmana Sant Tou, que ja en parlarem també, no?
4: Ahà, sí, sí, sí.
3: Molt bé, doncs, mossèn Edwin, parlem del tema d'avui i... Podríem dir que a vegades hi ha temes que ens queden a la memòria de les catequesis, però que com a adults potser ens venen després preguntes que ens fan veure que no tenim les coses tan clares. Un d'aquests temes seria és que Déu va crear l'home a imatge i semblança seva. Això
4: Si diu
3: ens
4: Gènesis,
3: hem d'imaginar Déu
4: sí.
3: Com un home o nosaltres? Com va això?
4: Precisament, m'agrada molt la pregunta. És comprensible escoltar aquest dubte perquè, en veritat, ni Déu és com nosaltres, ni estar creats a la seva imatge i semblança significa que ens sembla que nosaltres ens semblen a Déu. És una mica més complex que això. No és una imatge i semblança com la que hi ha entre els pares i els fills. Quan veiem un nen amb la seva família, solen adonar-nos que hi ha trets semblants entre ell i un dels pares. Fins i tot, genèticament, el primer fill sol assemblar-se al pare i el segon fill tenir trets més distintius de la mare. I sol trobar-se també amb la personalitat. L'assumpte de la creació de l'home, imatge i semblança de Déu, té un altre sentit. Al llibre del Gènesis, el capítol 1, el versicle 27, diu: I Déu va crear a la seva imatge i semblança l'home. Home i dona els crec. Alguns ho entenen com a característica que posseïm. O sigui, que d'alguna manera ens assemblen a Déu com els nens s'assemblen als pares, però no és una cosa que tingui a veure amb la forma. És una cosa que té a veure més aviat amb un rol actiu. Això vol dir que té a veure més amb el nostre comportament humà dins d'un context específic. En altres paraules, estem fets per actuar en nom de Déu, sent com representants de Déu al món. De fet, al Gènesis llegim, Déu li presenta a l'home tota la creació perquè els doni nom i totes les coses, i després li diu que li dona al món perquè l'administri i se'n serveixi. Així que ser fets a imatge de Déu no és una característica, és una assignació perquè actuen en nom seu.
3: Uh-huh. O sigui, no és una característica com física, no?
4: No, no és que Déu té cap, tronc, extremitats... No? Però, peus... Sí,
3: però esclar, ens l'imaginem... O amb art, així sí que sempre el presenten com un home vell, no? A Déu.
4: Vell, sí. Sí, com un home vell, però curiosament la gent no s'adona que parlar d'un ser personal no vol dir que té que ser un ser com un cos, com nosaltres.
3: És clar.
4: A més, saben que Déu és perfecte i etern.
3: No,
4: una forma i... una forma limita a un ente, a un ser. Però Déu no té que tenir una forma, no té que tenir un ser material per tenir una personalitat.
3: És clar. Les religions de cultures antigues també tenien aquesta mateixa creença?
4: A veure, M'agradaria dir una paraula estranya, antropogènesi. Així s'anomena l'estudi de com plantejaven les cultures antigues l'aparició a la creació de l'home. La majoria d'aquestes cultures tenen mites de la creació de l'home de maneres diferents. N'hi ha unes que expliquen que l'home va ser fet de diverses vegades fins a aconseguir allò que els déus volien aconseguir. Però només en la Gènesis es diu explícitament que Déu, el veritable, va crear l'home a imatge i semblança seva. En ninguna de les mitologies de les altres cultures antigues diu que home és creat a imatge i semejança. Sí. A més, es veu clarament que Déu no va fer diversos ensajos, sinó que ho ha creat d'una sola vegada, no amb el mètode d'ensac i error, fins a quedar conforme amb una versió. Així que podríem dir que les mitologies antigues no tenen en si aquesta característica. Mira, per exemple, una que tinc molt a prop. La mitologia maia planteja que ha creat 5 versions d'homes.
3: Ah, sí?
4: Sí, els dioses van crear 5 versions d'homes fins a lograr el que volien. D'un material, d'un altre, d'un tercer, o notaven que era una mica tonto, o desfeien i tornaven a fer, veus? Sí. I moltes civilitzacions parlen en aquest sentit.
3: Sí, que Déu va anar provant formes, no?
4: Exactament, sí. Sí, com un nen jugant a fer ninots.
3: Sí, sí, sí.
4: I Déu no ha jugat a fer ninots. No. Té una intenció clara quan va crear.
3: A l'home.
4: Especialment
3: no?
4: A l'home.
3: La dignitat humana depèn de que siguem fets a imatge i semblança seva?
4: Quan Déu va fer la creació, segons el relat del Gènesis, que és un llibre inspirat, que es val de diverses gèneres amb el caràcter d'alegoria, cada dia de la creació termina dient «I Déu va veure que era bo».
3: Sí.
4: Ens dona a entendre que tota la creació té gran dignitat pel simple fet que és creació de Déu. Però dins de tota la creació, només de l'home es diu que va ser fet a imatge i semblança seva, o sigui, per actuar en la seva representació, o sigui que l'home és la més digna de les criatures perquè és a qui li ha donat un caràcter representatiu de si mateix al món. Quan vegem el verset 27 del primer capítol del Gènesis, es llegeix en el seu idioma original hebreu una paraula que es diu Nasa.
3: I què vol dir?
4: Vol dir que porta, carrega, representa. Després torna a aparèixer en el llibre de l'Èxode, en el capítol 7, 21. Quan els manaments són lliurats a Moisès, diu «No prendràs el nom de Déu en va,
3: sí,
4: perquè no quedarà com innocent el que ho porte en va». Nasa. Nasa significa portar, llevar, carregar el nom de Déu.
3: Sí.
4: I això és en la creació la imatge i semblança. Ell porta el nom del Creador, per actuar en nom del Creador. Es pot traduir també com «no portaràs el nom de Déu en va». L'antiguedat porta el nom, portar el nom en l'antiguedat, vol dir, significava poder actuar amb el poder d'aquell de que s'emportava el nom. És a dir, en aquest cas, actuar en nom de Déu, aleshores, aquest manament demana no actuar sota el nom de Déu en va. Actuar malament portant el nom de Déu seria un agravi molt gran. Així que l'ésser humà és digne perquè porta el nom de Déu, perquè està fet a imatge i semblança, o sigui, que té la missió d'actuar en nom de Déu. Quan l'home cau al pecat, està perdent la seva dignitat. Per això el pare envia el fill i el primer que Jesús fa és ensenyar a l'home a ser dignament humà i a apreciar-ne la dignitat com la que està creat. El pare ha creat dignament. Dit d'altra manera, sí que la nostra dignitat depèn de que siguem fidels a la missió de portar el nom de Déu que ens ha creat actuant per el bé.
3: Sí, esclar.
4: Uh-huh.
3: I que hàgim estat fets a imatge i semblança de Déu, vol dir que algun dia serem com ell?
4: No precisament, perquè nosaltres som creats. Déu, en canvi, el Senyor. És a dir, no va tenir principi ni tindrà fi. La paraula Senyor vol dir el que veritablement és. Sempre ha estat, Déu sempre serà. Ell viu en un etern present. Nosaltres vam ser creats dins del temps. Déu, en canvi, hi està a l'eternitat. I si vol, pot entrar en el temps, en la seva creació. Això és el que ha fet com a fill. Sent Déu, ve, ve de l'eternitat i entra en el temps de l'home i en un món molt petit per canviar amb la seva criatura. Per caminar, perdó. Caminar amb la seva criatura. Més aviat podem dir que a través del fill el pare ens ha donat participació de la seva divinitat. Si un mira el llibre del Gènesis, capítol 3, versicle 5, pot llegir que la temptació de que la serp es val per fer que Eva mengi la poma, és a dir-li, sereu com déus. Així desperta l'egocentrisme i la cobdícia de poder-hi. I l'empeny no que actua en nom de Déu, portant el seu nom, sinó que els substitueixi, que actuï en nom propi. Ja hi podem veure que no podem ser iguals a Déu perquè som la seva obra. El fang pot ser modelat, però no es pot convertir en el terrisser.
3: Clar. Bona comparació.
4: A l'Evangeli de Joan, capítol 10, 34, Jesús diu: "Està escrit a la vostra llei, jo vas dir, sereu com déus." El va citant el Salm 82, on Déu està donant la potestat a l'home d'actuar en nom seu. O sigui, està donant poder de govern sobre altres pel seu nom, com si fos Déu. La clau està en com Déu, com déus. No sereis Déu, sinó com déus. Aquest com és una comparació que no és d'equivalència, no iguala. Només ho fa part de la missió d'actuar en nom seu. A l'Èxode, quan Déu mana Moisès a parlar amb el faraó, li diu: sereu com a Déu per al faraó. Uh-huh. A Moisés. Sí. I si alguna cosa se'ns pot oblidar de les nostres catequesis d'infància, és que Déu es present en cadascun dels nostres germans, i així com en nosaltres mateixos, de manera que quan obro en benefici dels altres, també ho faig per Déu i per a Déu. I quan actuo amb malícia en contra d'algú, estic portant el nom de Déu en va. La gent pensa que aquest manament solo parla del que...
3: De jurar i
4: exactament,
3: això, no? Perquè fins i tot de vegades el que t'haguessis diem això, no?
4: I és un compromís més actiu que simplement de la parla. Uh-huh. No és solament de tomar el nom i jurar. Te lo juro per Déu, no. No, quan parles, quan fas el mal i parles mal, estàs portant la teva dignitat, que es representarà Déu, en va. Uh-huh. Molt bé. La imatge i la semblança és una missió. És actuar representant Déu. Cadascú en els seus peus, és els seus peus i les seves mans, les de Déu.
3: Sí.
4: Els ulls i la boca de Déu. Per això és que Jesús, juntament amb les benaurances, va donar molta importància a les obres de misericòrdia. Perquè és l'acció de Déu en el món a través de nosaltres.
3: Mm-hmm. O sigui, seien com dos puntals molt importants,
4: exactament.
3: No?
4: Exactament. El problema és que als nens no li podem dir totes aquestes coses. I se'ns queden i les transmetrem pensant solament en la literalitat.
3: Sí.
4: Déu va fer l'home a la seva imatge i semblança.
3: I llavors ens
4: com?
3: Imaginem...
4: Va agafar una mica de fam, va fer un ninot i va suplar. I ja.
3: Sí.
4: Va bufar sobre ell,
3: sí,
4: i ja està. No, no. El Gènesis és una alegoria.
3: Uh-huh.
4: Vol dir que es val de signes i símbols per contar una realitat
3: més complexa i difícil,
4: dinàmica,
3: no?
4: Uh-huh. Una realitat complexa i dinàmica.
3: Uh-huh.
4: No som creacionistes en el sentit de creer que en 7 dies ha fet tot. No, sinó que allí tenim la idea de com l'impuls, la llavor de la creació està posada per Déu.
3: Sí.
4: Està posada per Déu. Molt
3: sí,
4: bé.
3: Sí. Allà la llavor i després els homes també anem evolucionant, no?
4: Clar, encara estem evolucionant.
3: Estem evolucionant.
4: Mira les noves generacions.
3: Sí.
4: Uno troba nois d'un 80 d'estatura uh-huh. i pregunta l'edat i ten 14 anys.
3: Sí. És veritat.
4: I encara que els seus pares no siguin molt alts,
3: sí, sí.
4: però és com part del desenvolupament, de sí. l'evolució.
3: Mm-hmm.
4: Sí. O la mateixa facilitat per dirigir-se a través de les tecnologies.
3: També.
4: Fins de petit ja es nota com una predisposició
3: sí.
4: que tens...
3: Una habilitat, sí.
4: L'habilitat, sí. sí. Per trobar bé el funcionament d'una tablet, d'un mòbil, d'un... Sí. Això sí, que no arriben molt aviat als equips.
3: Molt bé, gràcies, mossèn Edwin. M'ha aclarit, com dèiem al començament, punts que poder a les catequesis de nens ens havien quedat així com aquesta imatge, però que hi hem d'aprofundir una mica més,
4: sí.
3: no? I avui sí. ens ho ha aclarit.
4: M'agrada aquesta pregunta, sí, perquè ens deixa tenir en compte que la semblança, la imatge, és la missió que tenim.
3: És la missió.
4: Sí.
3: Ho hem de madurar i veure-ho d'aquesta manera.
4: De madurar i fer les coses en nom de Déu. Doncs pues mira, la convidació natural de Jesús és ver com ell ve.
3: Sí.
4: I recordo molt a una catequesis d'una mongeta molt, molt, molt bona que havia tingut de catequista, que ens deia, i segurament has escoltat aquesta frase, quan vas a fer algo,
3: sí.
4: pensa què faria Jesús.
3: Ja. Yeah.
4: Què faria Jesús en aquesta situació?
3: Sí, sí, sí.
4: Jo crec que si ens donaren més temps de pensar...
3: De reflexionar, no?
4: Sí, ante qualsevol cosa, abans de calentar-se i explotar... ens donaria una mica més de temps per dir me ahorro este conflicto.
3: Sí, és difícil però és un bon consell. Moltes gràcies, mossèn Edwin, doncs, i fins
4: a
3: la setmana que ve.
4: A tu, Maria Dolors. Adéu-siau.
2: La veu de la parròquia, una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Aquest diumenge el moviment de Schoenstatt celebra la convivència de fi de curs. Avui parlarem amb Mapi Osés, que forma part d'aquest moviment, per conèixer els detalls de Schoenstatt, que s'estructura en diferents comunitats i branques. Entre elles, l'Institut Secular de les Germanes de Maria, que aquest any està de jubileu perquè celebra 100 anys de dedicació, educació i servei. També repassarem l'actualitat musical cristiana amb Xavier Roca. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Vosaltres, qui dieu que sóc? Pregunta Jesús als apòstols en l'Evangeli segons Sant Mateu. En celebrar la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, anomenats columnes de l'Església, celebrem personalitats diferents, com divers va ser el seu ministeri, però units per la seva fidelitat a Crist. Un, apòstol de primera hora, l'altre de la darrera, però amb dos evangelitzadors fins a donar la seva vida per l'Evangeli. A la seva solemnitat, se'ns posa davant dels ulls una de les preguntes claus de la vida cristiana. Jesús no s'interessa tant pel que diu la gent ni per quina és l'opinió més estesa o més popular. El que Jesús vol saber és què creuen els qui ell ha cridat. S'adreça directament als seus deixebles. Vosaltres, qui dieu que sóc? És una pregunta personal que travessa els segles i arriba també fins a nosaltres. No és una qüestió teòrica, sinó una invitació a prendre posició davant de Crist, perquè davant de Crist no podem ser mai tebis, hem de ser sempre radicals. Simó Pere respon amb una confessió de fe que és el fonament de l'Església. Vos sou el Messies, el fill de Déu viu. Pere reconeix en Jesús molt més que un mestre, un profeta o un home savi. Descobreix que en ell habita la plenitud de Déu i que és l'enviat que porta la salvació al món. Aquesta fe no neix simplement de la intel·ligència humana, sinó de l'obertura del cor a la revelació de Déu. Aquesta paraula de l'Evangeli adquireix una especial actualitat a la llum de la primera encíclica del Papa Lleó XIV, Magnifica Humanitas. En aquest document, el Sant Pare reflexiona sobre la dignitat incomparable de la persona humana en un temps marcat pels grans avenços tecnològics i per la irrupció de la intel·ligència artificial, quan sembla que el valor de la nostra humanitat perd pes. L'encíclica ens recorda que cap progrés tècnic no pot fer-nos oblidar qui som ni quin és el nostre destí. La persona humana no és una dada ni un algoritme ni una peça d'un sistema productiu. És un ésser creat a imatge i semblança de Déu, cridat a la comunió amb ell. Per això la pregunta de Jesús i la reflexió de l'encíclica convergeixen en un mateix punt. Només quan reconeixem Crist com el fill de Déu viu, descobrim també la veritable grandesa de l'ésser humà. Si perdem Crist de vista, correm el risc de reduir la persona a la seva utilitat, al seu rendiment o a la seva capacitat de produir. Però quan confessem en Pere la nostra fe, entenem que cada home i cada dona tenen una dignitat sagrada que no depèn de l'èxit, de la força o de la tecnologia. En una societat que sovint busca respostes ràpides i confia excessivament a les seves pròpies creacions, Jesús continua preguntant-nos: vosaltres, qui dieu que sóc? La resposta que donem no és només una professió de fe, és també una manera d'entendre la persona humana, la societat i el futur. El cristià està cridat a proclamar en paraules i obres que Jesucrist és el Senyor, que hem estat fet fills amb el Fill i que sols en Crist trobem la veritat plena sobre Déu i sobre nosaltres mateixos. Que els exemples de Sant Pere i de Sant Pau ens ajudin a renovar avui la nostra fe, i que enmig dels reptes dels nostres temps sapiguem anunciar amb convicció que Jesucrist és el Messies, el fill de Déu viu, i que només en ell la magnífica humanitat a la qual estem cridats arriba a la seva plenitud. Fins la setmana vinent, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Josep Víctor Gall. Benvingut, Víctor, bon dia.
1: Bon dia i ben trobats.
0: Quan vulguis.
1: Quan escolteu aquestes paraules, més de 600 de diocesans viuen el pelegrinatge de l'Esperança al Santuari de Lourdes. La participació és diversa pel que fa a les franges d'edat i fins de situacions personals. Malalts, persones amb mobilitat reduïda, equips mèdics, voluntaris, devots d'aquesta invocació mariana, persones grans, joves, infants, preveres, seminaristes, tots plegats presidits pel nostre bisbe Fra Octavi i amb el comú denominador de les virtuts teologals. Han peregrinat perquè són creients amb inclusió mariana, confiats i esperançats i generosament caritatius. Fa més d'un segle i mig de les aparicions de Maria a la noieta Bernadeta Subirús, santificada i amb devoció fidel, especialment entre els creients catòlics d'Europa Occidental i també d'Amèrica del Nord i del Sud. Els miracles de Lourdes reconeguts formalment són uns 70, que segons els experts, amb els coneixements mèdics del nostre segle, possiblement serien menys. Però ens explicava l'arxiver del santuari que el gran miracle de Lourdes, repetit i fins multiplicat any rere any, és precisament l'enorme i creixent presència dels peregrins. És el miracle que ara mateix protagonitzen aquests centenars de diocesans que preguen a la gruta, que han compartit la processó o que s'han aplegat a la basílica subterrània i que tornaran a Girona amb les piles carregades, com ens explicaven i ens expliquen planerament. Podem dir amb certesa que han protagonitzat el veritable miracle de Lourdes, tot pensant i treballant ja, des de l'hospitalitat especialment, en la propera peregrinació de finals de juny del 2027.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: Tot seguit parlarem de la convivència de fi de curs del moviment de Schoenstatt que es porta a terme aquest diumenge dia 28. Ho farem amb la Mapi Osés, que és del moviment de Schoenstatt. Què tal? Bon dia, Mapi.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, parla'ns una mica què és el moviment de Schoenstatt abans d'entrar ja en aquesta convivència que fareu aquest diumenge. Què és Schoenstatt?
1: En primer lloc, Schoenstatt és un lloc. És un lloc físic. Schoenstatt és un lloc que està a Alemanya i que significa lloc bonic, no? I realment és això, és un lloc que és un santuari que està a la vall del Rin, del Mosel, a Alemanya. I és allà on va néixer, per això té aquest nom tan estrany per nosaltres.
0: Molt bé. I qui va ser el fundador del moviment? Perquè tots els moviments tenen un fundador. Qui va fundar Schoenstatt?
1: Schoenstatt la va fundar el pare Josef Kentenich, un sacerdot alemany que va ser el director espiritual del seminari menor dels pares palutins a Schoenstatt, que està al costat de Koblenz, Alemanya, i que amb un grupet de nois separats de casa, separat de, pues, demana a Maria que s'estableixi en un santuari, en una petita capella que restauren entre tots, i li demanen a Maria que sigui la seva ajudant, la seva educadora, la seva reina, perquè aquests nois vivien fora de casa i necessitaven aquests vincles. Des d'aquest moment fan el que s'anomena l'aliança d'amor, que és demanar-li a Maria que ells faran tot el possible perquè ella pugui establir-se allà i des d'allà ella regali les seves gràcies.
0: I a partir d'aquí el moviment s'estén, no?, arreu d'Europa.
1: Sí, això va ser el 1914, arriba la Primera Guerra Mundial, després de l'època de postguerra, arriba la Segona Guerra Mundial. De fet, aquests nois, la majoria, van marxar a la guerra, alguns van morir, i quan acaba la guerra, doncs el pare Kentenich els torna, bueno, torna a reemprendre aquest projecte, i arriba una Segona Guerra Mundial, que ell és presoner de la Gestapo i portat a un camp de concentració perquè era considerat enemic del règim, sobreviu al règim i de fet en el camp de concentració comença la part més internacional, perquè allà es posa en contacte amb sacerdots polonesos, amb pares de família d'altres llocs d'Alemanya, i així comença, no? I després de la Segona Guerra Mundial, doncs el moviment creix a partir de la comunitat de les germanes, que són missioneres, van a Amèrica Latina, van a s'estableixen per, bueno, van arreu del món, i així el moviment comença a créixer. De fet, és això, és un moviment perquè es mou molt.
0: I quin és el carisma?
1: A veure, la font de vida per nosaltres és el santuari, no? Des d'allà Maria és la nostra reina, és la nostra educadora, i sobretot és aquella qui de la mà ens porta a Jesús, no? Perquè en el fons, com tot cristià, el que volem és això, no? Seguir Jesús. De fet, està pensat perquè a través d'aquesta aliança d'amor que ell va fer el 18 d'octubre de 1914, doncs tots nosaltres ens afegim a aquesta aliança, no? I demanem a Maria que sigui això, la nostra mare, la nostra reina, la nostra educadora.
0: I el moviment com funciona? Quantes famílies sou vosaltres? Perquè és un moviment, sempre m'has dit, de famílies, no?
1: Bueno, de fet és un moviment que té molt, dona resposta a totes les realitats, no?, de la vida. Potser se'ns coneix més per les famílies, però no, de fet el moviment, com a cada lloc on s'estableix, la idea és construir santuaris, no? I llavors a Catalunya tenim el santuari a Valdoreix, però també cada família pot ser un santuari viu, no? I llavors tenim les nostres santuaris llars, no?, que anem consagrant les nostres llars perquè sigui això, no?, un lloc on Maria pugui actuar i portar-nos a Jesús. De fet, el moviment té també instituts seculars, o sigui, vindria a ser, com te diria, com les capes d'una ceba, no?, que en el meollo, en el nucli està el santuari, llavors hi ha tota una xarxa, tot un moviment de peregrins, de gent que peregrina el santuari a tot el món, hi ha més de 200 santuaris, i és un lloc de gràcia espiritual, no? Llavors molta gent no està vinculada al moviment en si com a organització, sinó que són peregrins d'aquests santuaris, no?, on es reben bàsicament tres gràcies: la gràcia de l'acolliment, que bien que estoy aquí, com el Tabor, la gràcia de la transformació interior i la gràcia de l'enviament apostòlic. I molta gent hi peregrina simplement, que és molt, per demanar aquestes gràcies, no? I després hi ha tot un moviment que al voltant, que es diuen les lligues, la Lliga de Joventut, de noies, de nois, de famílies, de dones, de mares que només elles, o de pares que només ells, o homes que només ells participen en les reunions que són periòdiques, no? I també hi ha el que s'anomenen les federacions, els instituts, o sigui, després hi ha altres, però no hi ha un cap visible, com si diguéssim, no? Sinó que cada realitat respon també a les necessitats de realitats de la vida diferents.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.

0: Cafè Punt UFM.
1: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
2: Mapi, tu has dit que les famílies són, les cases són com santuaris.
3: Sí.
2: Tinc entès que a cada casa hi ha una imatge de la Mare de Déu i que la teniu molt protagonista a casa vostra.
3: A veure, no és res especial que tinguis una imatge, no?
2: Però
3: potser
2: teniu...
3: l'accent que nosaltres posem és com l'ànima de la casa. Llavors, el santuari llar és un espai que de fet, tota la llar és el santuari, no? Llavors, això ens implica que nosaltres, les nostres relacions humanes, personals, no?, passen per intentar que sigui un lloc on l'ambient que hi hagi sigui entorn a l'amor, molt conscient. És un lloc que també pedagògicament ens serveix per viure els temps litúrgics en família. Llavors, doncs, quan arriba Advent, quan arriba Nadal, és el punt on posem símbols, coses, o que cada membre de la família doncs té una coseta que el representa, no?, una figureta. És un espai que pretén ser molt viu. A vegades sembla una mica xiringuito, perquè cada nen o cadascun de nosaltres hi posa coses, no? Però allà la Mare de Déu la intronitzem solemnement i a partir d'aquí és com volem que impregni, no?, l'estil de la nostra família. Llavors intentem que sigui el punt de trobada per incloure doncs la pregària del matí, la pregària de la nit, estar en un lloc estratègic de la casa, no?, on hi ha molta vida, perquè volem que Maria, que ens porta Jesús, no oblidem mai, doncs estigui present com una més, no?
2: Molt bé, Mapi, us aneu trobant cada setmana, cada 15 dies, cada mes, tots els membres?
3: De fet, això és una mica com les necessitats sorgeixin, no? A vegades és cada grup decideix o cada grup fa el que pot, no? Llavors, doncs, poden ser-hi trobades setmanals, quinzenals, mensuals, depèn una mica de les necessitats i el que
2: decideix.
3: Sí, per suposat.
2: Doncs molt bé, Mapi, aquest diumenge us trobeu a la Vall del Llémena, a les 10 del matí feu la benvinguda a l'Església de Llorà, feu una excursió, on teniu d'excursió, si es pot saber?
3: Sí, anem caminant fins al Pla de Sant Joan.
2: Ah, molt bé, molt maco.
3: Sí, i visitar l'ermita.
2: Hi ha una església molt maca.
3: Sí, sí.
2: Doncs després ja també us banyareu en una piscina, dinareu a Sant Martí de Llémena i després a les 4 feu una xerrada, una conferència, no?
3: Sí, de fet, quan nosaltres iniciem el curs o l'acabem, sempre intentem fer-ho amb un ambient molt de família. Molt de família no significa només que hi hagi pares amb fills, sinó que molt de família amb tots. Llavors venen pues, totes les... qui vol, no? Llavors, aquesta vegada nosaltres intentem també fer-ho a nivell de Catalunya i aquesta vegada hem convidat a la resta de membres, no?, de persones, que és un misteri, no sabem quan serem.
2: I a les 5? Sí, digues.
3: Llavors això, fem sempre una part més lúdica, que puguem xerrar, que puguem, no? I sí que acabem amb una part de petita formació de per enriquir-nos també en aquest nivell, no? I llavors la xerrada ens la dirà mossèn Joan Soler, que és vicari general i rector del Mercadal, i és molt maco perquè el títol que ens ha proposat és Deixebles missioners evangelitzadors amb esperit, no? I això ens ha estat també això, és un moviment missioner, és un moviment de portes en fora, no? I crec que ens pot dir coses molt, molt boniques.
2: I a les 5, la missa, a on?
3: A Sant Martí, també.
2: Doncs molt bé, Mapi, aquest diumenge, dia 28, hi ha aquesta trobada de convivència del moviment de Schoenstatt. Qui vulgui més informació es pot presentar doncs, en aquesta convivència, suposo, no?
3: I tant.
2: A les 4, a la xerrada, en el local social de Sant Martí de Llémena.
3: Exacte. I si algú té ganes de caminar i de fer aquesta excursió, doncs a Llorà.
2: A Llorà, a les 10 us trobeu a Llorà.
3: Sí.
2: Però qui doncs, escolti aquest programa més tard, també a les 5 de la tarda, a la missa de Sant Martí de Llémena.
3: Exacte.
2: Doncs molt bé, Mapi Osés, que és del moviment de Schoenstatt. Gràcies per estar avui amb nosaltres i molt d'èxit.
3: Gràcies.
1: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: El Temple del Sagrat Cor de Girona està vivint el seu any jubilar amb motiu del seu 125è aniversari. Ara fa pocs dies, el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, va presidir la dedicació del temple expiatori. En la seva homilia, Fra Octavi va recordar que un temple només té sentit si és el signe d'una realitat molt més gran. Déu habita enmig del seu poble i vol fer-ho també en el cor de cada creient perquè també nosaltres som el seu veritable temple. Referint-se al sentit de la festa del Sagrat Cor, va subratllar que no es pot venerar només en paraules, cants o devocions, sinó que la veritable devoció consisteix a aprendre a estimar com ell estima. La part final de l'homilia es va centrar en el sentit del temple expiatori, que, segons va afirmar el bisbe, serà una veritable casa de pregària si aquí homes i dones venen a cercar Déu amb un cor sincer. Recordem, amics i amigues, que s'entén com a expiatori aquell temple sufragat només amb aportacions voluntàries i donatius. Durant aquest any, doncs, es duran a terme diferents actes al Temple del Sagrat Cor de Girona per celebrar aquests 125 anys. Moltes felicitats. Un cop al mes tenim el Música Sense Complexos, que ens porta el nostre company i amic Xavier Roca sobre l'actualitat musical cristiana arreu del món. Benvingut, Xavier.
1: Què tal? Com anem?
0: Molt bé, bon estiu, eh?
1: Igualment.
0: Quan vulguis, Xavier, què ens portes avui?
1: Doncs avui, a Música Sense Complexos, us porto una veu que potser encara no coneixeu, però que està guanyant molta força dins la música cristiana contemporània actual. Es diu Seth Schlitter, i és un cantautor nord-americà que ha sabut connectar amb molta gent gràcies a un estil molt actual, melodies molt cuidades i unes lletres que, sense ser complicades, arriben molt endins. La seva música veu de la mateixa font que artistes com Hillsong o Matt Maher, però amb una personalitat pròpia. És d'aquells cantants que busquen posar música a experiències que tots d'una manera o altra hem viscut. La cançó que escoltarem avui es diu Running Back to You, que podríem traduir com Tornant cap a tu. Parla d'una experiència molt humana. Tots, en algun moment, ens despistem o ens allunyem del que és essencial o intentem fer el camí sols. A vegades pensem que hem d'arreglar-ho tot abans de tornar a Déu, però la cançó ens recorda justament el contrari, que ell no deixa mai d'esperar-nos. Musicalment té aquell so que tan agrada als nostres seguidors habituals. Una introducció íntima i serena que va creixent a poc a poc fins a un final molt emotiu, amb una tornada fàcil de recordar. És d'aquelles que conviden a cantar, tant en una celebració com simplement escoltant-la un mateix. Si us agrada descobrir noves veus de la música cristiana actual, aquest és un nom que val la pena seguir. De fet, molts el consideren una de les revelacions dels últims anys dins del worship nord-americà.

0: Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 28 de juny. Amb nosaltres mossèn Rafael Felipe, rector de Palafrugell, d'entre altres parròquies. Benvingut, mossèn Rafael, bon dia.
1: Bon dia, Àngel.
0: Gràcies per estar amb nosaltres quan vulguis.
1: Podem córrer el risc de pensar que una vida cristiana tranquil·la, sense dificultats, és una vida cristiana autèntica. Com si l'absència de problemes fos signe de fidelitat. Però Jesús no ho promet mai. La creu forma part del camí, no com un càstig o un fracàs, sinó com un lloc de confiança. Molts ens escandalitzem quan arriba en forma d'humiliació, contradicció o dolor, i ens preguntem, per què a mi? Però creure en Jesucrist és viure en ell. Jesús no ens demana buscar el sofriment, sinó prendre la creu que la vida porta i convertir-la en ell, en camí d'amor i de creixement.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia a tothom, són a les 10 del matí i els parla Genís Mas. Avui dissabte 27 de juny de 2026, que a Tordera tenim un sol clar, fa sol i un termòmetre arribarà a màximes de 32 graus. Soc en Genís Mas i us acompanyo en aquest butlletí informatiu. Escoltem els titulars d'avui. Comencen les festes del veïnat de Sant Pere amb sopars, correfoc i jocs. El ple municipal llegeix un manifest de suport al col·lectiu LGTBIQ+. El Parc Prudenci Bertran acull aquesta nit el concert One Track de La Peixera. I Tordera organitza dissabte una nit de ratapinyades per descobrir la fauna nocturna del Parc del Montnegre i el Corredor.

0: El veïnat de Sant Pere ja ho té tot a punt per les seves festes organitzades per l'Associació de Veïns del Veïnat. Els dies 26, 27 i 28 de juny que es duran a terme una sèrie d'activitats que combinaran tradició, entreteniment i comunitat. Ahir ja van començar amb una jornada de festivitat amb correfocs i altres activitats. I avui dissabte 27 és el dia del sopar popular a partir de les 9 del vespre. El menú que també s'ha pogut aconseguir el tiquet aquests dies a l'Associació de Veïns de Sant Pere d'un horari de 5 a 7 del matí amb un preu de 12 euros i de 18 també per socis, el de 12 euros pel menú infantil. Per acabar, demà diumenge hi haurà missa a la capella de Sant Pere a la 1 del matí, del migdia, amb sardanes, vermut i un sorteig amb molts premis. El dia clourà amb una festa infantil amb inflables i un canó d'escuma a partir de 6:15 de la tarda. Per qualsevol dubte es pot contactar amb el telèfon 623 14 14 58. 623 14 14 58. Ahir el ple de l'Ajuntament de Tordera va fer la lectura del manifest en suport als drets del col·lectiu i contra la LGTBI-fòbia. El manifest oficial que posava en relleu totes les conquestes socials com els reptes pendents per garantir la seguretat i la igualtat de tothom. Es denuncia qualsevol mena d'agressió, discriminació o estigma de gènere. També es va posar un èmfasi especial en la defensa dels drets de les persones més vulnerables, com el col·lectiu trans, intersexual i les dones lesbianes. El manifest insta les administracions a garantir l'accés a recursos de suport, com els serveis d'atenció integral, i a desplegar polítiques públiques valentes. La Peixera presenta avui la primera proposta de l'estiu. L'entitat presenta el seu projecte més recent, el One Track Peixera, un esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana a partir de 9:45 del vespre. La gran novetat d'aquest concert és el format col·laboratiu. Un total de 13 grups i solistes, majoritàriament de Tordera, participaran en l'espectacle interpretant un tema cadascú. El cartell d'artistes que pujaran a l'escenari inclou Ara Pla, Dark Joe, Dilema, Esen Carles, Johnny Folker, Que Se Caban, Los Guitar Duo, Merder, Surfing 4, Tres Ases, Tupper Bae, Va de Retro i Zulo. Aquestes entrades del Festival de la Peixera, que serà totalment gratuïta. I avui dissabte a la nit, Tordera acollirà una nova activitat singular per posar en valor el patrimoni natural, la nit de ratapinyades. Aquesta proposta forma part del cicle de passejades guiades de primavera 2026 al Parc del Montnegre i Corredor, la jornada que començarà a 2:15 del vespre davant de l'Hospital de Pobres de Tordera i serà com a punt de trobada establert pels participants. A 9:15, la passejada nocturna amb un recorregut curt i suau que serà apte per a tots els públics. L'organització, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Tordera, la Diputació de Barcelona i el Centre d'Educació Ambiental. El preu d'adults serà de 4 euros, el d'infants i famílies nombroses i majors de 65 serà de 3 euros i els menors de 6 anys serà gratuït. Pel que fa al temps, avui comentem un dia assolellat com el que portem ja aquesta darrera setmana, màximes que arribaran als 32-33 graus i unes temperatures que aniran a l'alça la propera setmana amb una mica de calor, sobretot consolidant-se, però això sí, a l'espera d'aquest més tranquil·litzant pas de temperatures després d'aquesta onada de calor. Per tant, dia assolellat avui i demà i la setmana que ve, que seguirem amb aquestes altes temperatures.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Massa lluny de la ràdio, som gairebé a 100 metres de les portes de la ràdio per veure una botiga que s'ha obert fa poc. Tenim amb nosaltres la Sofia. Hola, Sofia.
3: Hola, què tal?
2: Escolta'm, ets la propietària. Com et definiríem respecte a aquesta botiga, que es diu Gal Concept? Està aquí a la plaça, la podeu veure, i avui volem parlar amb tu per conèixer-la. Com et definiries? Quin paper hi jugues en aquí?
3: Creadora botiguera, no botiguera, sabatera del poble.
2: És un projecte que encetes tu sola, has rebut suport d'altres persones. Com ha començat tot això?
3: Sí, és una idea que neix de mi, però òbviament sense la meva família això no hagués pogut sortir endavant. i sí que estaré jo cada dia aquí, o sigui, me trobareu a mi sempre, però la meva germana s'encarrega de xarxes socials, el meu pare m'ha ajudat en tot el manteniment de la botiga, la meva mare també hi és fent suport, o sigui que estem una mica aquí tota la família.
2: Estem a les portes de l'estiu.
3: Sí.
2: Quan comença la idea a rondar pel cap de la Sofia?
3: Uau, fa un parell d'anys, jo diria. El que passa que ara abans estava en una altra feina que no podia portar-ho tot a la vegada i vaig decidir que era algo que volia fer amb calma i amb tot el meu carinyo. Llavors, al final, bueno, a principis d'aquest any se'm va donar la possibilitat de poder tirar-ho endavant i m'hi vaig llançar de cap.
2: Això avui en dia és una cosa que et dona la sensació des de fora que és molt arriscat,
3: sí,
2: no? D'emprendre alguna cosa pel teu compte propi,
3: sí,
2: no?
3: Sí, això m'han dit. He rebut molts comentaris de ets una valenta, endavant, uau, tan jove, tal, però no tinc por. Tinc moltes ganes, em fa molta il·lusió, emoció també pel poble, per poder oferir un servei que bueno, havíem perdut durant aquests últims anys i estic molt contenta.
2: Has fet estudis previs, has anat a investigar, com has preparat el disseny final, ja no només del negoci en si, sinó també de tot el que s'ofereix i de com s'ofereix?
3: Doncs he fet un estudi de mercat, una mica també al boca a boca, preguntant discretament què feia falta al poble, els meus amics, a coneguts i, o inclús a serveis estètiques i tal que vaig al poble, i tothom coincidia que faltava una sabateria. I una sabateria com potser jo me l'imaginava, amb productes de qualitat, fets aquí, més juvenil, modern, actual, i amb això i tot el que a mi em representa, els valors que jo tinc i el gust, sigui bo o no, això ja, que tinc, doncs, buscant tots els proveïdors, marques que a mi m'agraden, apostant sobretot també pel comerç d'aquí, espanyol i català, que en tenim molt, i descobrint, mica en mica, fent molta recerca, molta.
2: T'havies plantejat, entenc que no t'havies plantejat fer-lo fora de Tordera,
3: no.
2: Aquesta aposta. No. Era una aposta,
3: sí,
2: local
3: 100%. 100%, sí.
2: Molt bé, la plaça també era un lloc imprescindible, també creies que era un punt fonamental, o t'havies estudiat altres punts de Tordera per ubicar-te?
3: La plaça va arribar de sorpresa. Jo volia que fos al centre, ho tenia clar, però encara no havia trobat el lloc adequat, fins que vam venir a veure aquest local i em vaig enamorar. La plaça és el meu lloc preferit de Tordera, em sembla increïble, i la llum que entra en aquest local, com està situat just aquí al principi, va ser com, sí, ha de ser aquest.
2: Molta feina per acondicionar-lo?
3: Una mica.
2: Explica'ns, va.
3: Mas de caps. Coses, sí? Bueno, imprevistos, coses que no saps, també de nou mai havia portat una obra d'aquest nivell. Quan no saps, doncs també angoixa una mica i fa una miqueta de por, però bueno, al final he tingut professionals molt bons al meu costat que m'han ajudat i hem pogut tirar-ho endavant.
2: Hem entrat a la botiga. Sofia, explica'ns aquest espai que veiem, que evidentment sí, dona sensació de modern. És una botiga al dia, això, eh?
3: Sí. Doncs aquí podeu trobar una mica la selecció de cada marca. Tenim Toni Pons com a proveïdor català. Llavors tenim Yocono, que són valencians. Aquí també Toni Pons d'Oma, Gaimo, que és de La Rioja, i Brian, que també és valencià. Totes són marques espanyoles o catalanes d'aquí, fetes a mà, amb pell, tot de primera qualitat, i qualitat-preu, la veritat és que està molt bé, per això les vaig triar també. I perquè són marques que jo he fet servir abans. Per tant, era com, si jo he fet servir, sé que va bé, puc vendre millor encara el meu producte.
2: Molt bé, aquest producte ens explicaves que és orientat a un públic que, pel que ens explicaves, valora la qualitat. Com és el públic al qual tu adreces els teus productes? O quin és el públic en concret?
3: Sobretot dones, tinc algú d'home, però sobretot les dones, que valorin un bon calçat, que estigui ben fet, relació qualitat-preu, el que et deia abans, bé, i els detalls, que no deixa de ser una dona que vulgui vestir còmoda, però alhora elegant, actual i de moda, bàsicament.
2: Mm-hmm. Entenc, per tant, que tens home, tens dona... Nens és, en principi, una franja que ara mateix no estàs cobrint.
3: No.
2: I et centres molt a això, no?
3: De
2: ben vestir i producte, entenc, de qualitat i també de proximitat, no?
3: Sí.
2: Que suposo que aquestes són claus que vols tenir en compte, no?
3: Sí, perquè jo no entenia apostar per un comerç local al meu poble i llavors portar marques que fossin de fora. D'altres països, que òbviament també tenen bones marques i bones qualitats, però aquí també en tenim molt, molt bones, per tant volia apostar per això.
2: Molt bé, l'experiència de parlar amb proveïdors, entenc, perquè has escollit unes marques, no sé si has anat tu a buscar-les,
3: sí.
2: Se t'han ofert, com ha estat aquest procés de decidir quines marques tindries i quines no?
3: Les vaig buscar jo, de les que m'agradaven, em vaig posar en contacte amb ells, els hi vaig explicar el meu projecte i la veritat és que vaig rebre superbon feedback, molt positiu i molt contents tots de... Bueno, això, sorprenien de que una noia jove volgués obrir una sabateria perquè és veritat que ara estan tancant moltes, llavors això els hi sorprenia molt i m'han ajudat moltíssim.
2: Molt bé, seguim aquesta botiga decorada, com deies, del teu gust.
3: Sí.
2: No dona la sensació, però, de ser una botiga que estigui plena als aparadors, sinó que dona una sensació, no sé si és volgut, d'una certa calma, no? És un lloc per estar-s'hi estona.
3: Sí. La meva intenció amb això és que no fos una sabateria a l'uso, la sabateria típica que tothom s'imagina d'entrar moltes sabates, molts aparadors i molta informació, sinó més aviat un lloc que fos o que transmetís calma i sentir-te com a casa. El venir aquí, que sigui un lloc tranquil, que puguis mirar tranquil·lament. És veritat que no hi ha molts models, que n'hi ha més de 30, però que no n'hi ha molts perquè estan escollits amb qualitat, detallats, els he mirat un a un, revisats, pensats, i oferir això, doncs un espai de tranquil·litat, calma, qualitat...
2: Molt bé, estem a les portes de l'estiu. S'acostuma a dir que l'estiu calcem malament. Quines recomanacions ens faries a l'hora d'escollir un calçat de cara a l'estiu, d'aquestes temperatures que vindran i que necessàriament no podeu anar amb les mateixes sabates que la resta de l'any?
3: Ja. Obertes, això, 100%. Que siguin còmodes i aquí les podreu trobar. Molt bé. Vindràs a provar i ja està.
2: Molt bé. Com han anat aquests primers dies? Quan fa que vas inaugurar?
3: Fa una setmana, el 6 de juny. Una setmana i dos dies.
2: Com va anar la inauguració?
3: Molt bé, molt contenta. Va venir tota la meva gent, o quasi tota la meva gent que m'estimo, que m'estima, i que em va fer sentir acompanyada. Molt.
2: I aquests primers dies com ha anat la clientela? Quin és el feedback de moment que t'emportes de la gent de Tordera?
3: Molt bo, i la gent se sorprèn. És com, uau, una sabateria. I llavors ja amb el boca a boca, ai, la meva amiga ha vingut, que mai que hi ha una sabateria a la plaça, nova, tal... I venen i encantats. O sigui, tothom, el comentari més escoltat és feia falta algú així.
2: Molt bé, Sofia, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Avui al Tordera en directe ens hem desplaçat a Barcelona. Som davant del Museu Nacional d'Art de Catalunya i estem amb l'Eduard Cavallé. Eduard, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, moltes gràcies.
2: Gràcies per atendre'ns. Estem, no sé si en plena temporada de museus, segurament aviat serà així, ja tenim forces turistes per aquí al voltant. I avui hem vingut aquí perquè hem sabut que un tordarenc ha comissionat una exposició que barreja patrimoni i guerra civil. Explica'ns, com has arribat fins aquí a comissionar? T'interessa la història, has estudiat sobre història... Explica'ns una miqueta com ha anat això.
4: Bé, doncs jo sóc investigador de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i vaig fer el doctorat sobre aquest tema, no? L'interès, doncs, ve per un interès personal per la guerra civil i també pel patrimoni, d'allò que sovint s'explica a casa, històries familiars, algun silenci de les àvies, aquelles coses que sempre, doncs, a un li criden l'atenció, aquella cosa del misteri, què descobrirem d'això, no? I bé, d'aquí va néixer el meu interès, vaig estudiar història, vaig fer el doctorat, ara, doncs, vinculat a diferents projectes de recerca que tenim des del centre on treballo, un sobretot de ministerial, on tractem què va passar durant la Guerra Civil i la postguerra també amb els museus i les seves col·leccions, s'ha produït aquesta exposició que barreja això, no? Aquest doble context de les peces que van arribar i també explicar què va passar durant la guerra i la postguerra, sobretot.
2: És un tema, suposo, que d'haver-hi parts proporcionals, de pantanós, complicat, amb molts de silencis parlaves tu, però també apassionant, no?
4: Clar, és això, és una història que... que realment es va silenciar perquè diguéssim que en aquí iniciada la guerra i amb un procés clar de destrucció també de per part de sinetistes i anarquistes, al mateix moment hi va haver doncs, una voluntat clara de salvaguarda, una política que al moment va ser moderna, que va funcionar, que es va fer doncs, a través d'un procés habitual que era la incautació. Però clar, aquest procés acabada la guerra, quan els franquistes diguéssim que ocupen el territori i comencen a gestionar aquests dipòsits, aquests béns, aquest patrimoni que s'havia salvaguardat per part dels republicans, doncs de tot això no se'n parla, es silencia, bé, a través d'una metodologia dialèctica amb aquest recuperador de l'enemigo que hem volgut posar en el títol, i això doncs va quedar en el silenci de la guerra. Només se n'ha sabut respecte al patrimoni, que el patrimoni es va destruir, però van passar moltes altres coses, i això doncs fins fa més o menys uns 20 anys en la historiografia recent doncs tampoc se n'havia parlat, i ara ja sí que fa uns anys que se'n parla. I això, i des del centre on treballo, doncs ara ja coneixem molts altres investigadors també què va passar amb el patrimoni durant la guerra, com es va salvar, on va anar, per als dipòsits on va passar. Algun va creuar la frontera, va anar a França, altre va anar a Ginebra. I ara, doncs, el que hem intentat és saber què va passar després, no? Quan arriben els franquistes, què fan amb tot això? Ho tornen els propietaris? Tornen una per sí, una per no? Saben a qui tornar-ho? Doncs és aquesta qüestió que sí que realment és pantanosa i és difícil, no?, de cercar.
2: Ens hem desplaçat de l'entrada del museu, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, ja a la sala concreta on podem veure l'exposició que has comissionat. Eduard, ha sigut complicat transformar tot allò que m'explicaves abans amb una tria d'objectes, amb situar-los en un espai? Suposo que forma part de la feina del comissari, però no fa que no sigui molt fàcil, això.
4: No, realment és una feina difícil, i sobretot per als historiadors, que som gent que tendim a enrotllar-nos i explicar tot el que podem, no? Per tant, aquí, en part, hi ha hagut un exercici de sacrifici, de no poder-ho explicar tot, però bé, hem intentat fer la feina de sintetitzar més o menys el més rellevant de la qüestió, no? Aquest museu va ser important en els fets del 36, perquè va ser museu i alhora dipòsit, i per tant aquí van arribar moltes peces, centenars de milers de peces, que van passar per aquest procés de salvaguarda i incautació també. I clar, aquí havíem d'explicar per què es fa aquesta exposició en el museu sobre les peces dipositades, i després explicar aquestes peces, no? Per tant, hem dividit l'espai en dues parts, un per explicar el context i tot això que abans comentava, i després, la segona part de l'exposició, hem intentat fer que les persones que vinguin sentin que tinguin una idea de què és entrar en un dipòsit. La idea és doncs que les peces estan penjades tal i com ho estan en els dipòsits, els actuals, no, del MNAC. Però hem fet allà, hem jugat una miqueta amb un cartell franquista d'aquest servei de l'SDPAN, i hem fet aquest exercici. Llavors el que trobaran les persones que vinguin és doncs totes les peces ordenades més o menys cronològicament, que van arribar aquí al museu per aquest context, no? A vegades trobarem peces que no tenen una alta qualitat artística, però en realitat van arribar perquè, acabada la guerra, els propietaris no van saber com fer-ho, o no van poder físicament reclamar les peces. Per tant, el que trobarem en aquesta exposició són peces no reclamades, no retornades, i que el franquisme va decidir dipositar en museus, no? Aquest és un exemple, però això ho trobem a tots els museus de Catalunya i també en institucions públiques i privades, en esglésies, en universitats. Per tant, això és un fenomen compartit amb la resta de l'estat espanyol també, i ara, en aquest cas, l'exposició parla només de les peces que van ingressar aquí, al MNAC.
2: Per tant, és una exposició especial, no? Perquè el que dius tu, el protagonisme no sol emporta tant la peça, sinó el fet en si del viatge que ha fet aquella peça, de com ha estat tractat i com ha arribat fins aquí.
4: Correcte. Clar, aquí una mica la sorpresa i la dificultat va ser, doncs, amb els conservadors i les conservadores de la casa, doncs, per exposar unes peces que moltes vegades estan a les reserves, no? Són peces que fa anys que no han sortit a la llum, i no ho han fet per una voluntat d'ocultació i aquesta qüestió més de misteri, que diguéssim que aquí sí que la direcció del museu és on volia posar, diguéssim, el focus, no? De que aquestes són unes peces que ara surten a la llum, sembla que apareguin com un bolet, però clar, en realitat són peces que moltes vegades, doncs és això, no tenen la suficient qualitat per ser exposades en un museu com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, no? Per tant, la feina també ha sigut complexa de treballar amb la gent del museu per dir, home, aquesta peça l'exposem, bueno, no està massa bé, o no, aquesta feina sí que ha estat un repte, però bé, tampoc les exposem totes, expliquem ben bé quines hi ha. En total n'hi ha 135, algunes ja s'han retornat als propietaris. Hem fet un petit mural per explicar quines peces hi ha, però després no les hem posat totes per qüestions d'espai i també perquè dificulta el discurs, no? Per tant, trobarem una selecció de peces dels diferents orígens que creiem que tenen aquestes peces. Algunes que venen de fons privats, altres que venen de l'Església, i altres que venen del que hem dit a institucions republicanes, exposicions republicanes, que és a dir, peces que els artistes van deixar a la República per exposar-se al Pavelló Espanyol de la República de París del 37, en exposicions trimestrals que es feien aquí en el museu, llavors el Museu d'Art de Catalunya, i que, acabada la guerra, evidentment, aquests republicans han de marxar a l'exili, el franquisme no els hi torna i queden aquí les peces fins, bueno, passats 90 anys que encara hi són.
2: Per tant, aquesta exposició s'havia de fer aquí, no? Al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
4: Clar, aquesta exposició s'havia de fer aquí perquè aquestes peces estan aquí, no? Però, com deia abans, això és compartit amb tots els museus. Per tant, aquesta exposició que ja s'ha fet al Museu de Granollers és una cosa similar, al Museu de Mataró és un dels casos que han estudiat força bé quin és doncs aquests fons que van arribar durant la guerra i la postguerra, però això es podria replicar a molts museus perquè tots tenen fons com aquest, no? Fons de béns no retornats als propietaris i que han acabat els seus museus, els nostres museus, són museus públics.
2: Hem entrat dintre de l'exposició, una exposició que ens explicaves, Eduard, que, de fet, parla de la destrucció que porta la guerra, que sempre ens imaginem amb vides humanes, evidentment, destrossos materials, però també hi ha la identitat, la marca, la cultura. Aquesta és una història que, de fet, va d'això, no?, de la por moltes vegades que generen aquests moviments i també del moviment que genera paral·lelament de salvaguarda que ens explicaves que fa que almenys avui tinguem també els museus obres d'arts molt destacades.
4: Sí, exacte. És el que dèiem, no? Això és una història comuna i compartida entre tots els humans, des de com a mínim que hi ha que existeix la cultura, que probablement deu ser des de sempre que hi ha els humans. Quan hi ha una revolució, una confrontació, una guerra, doncs sempre hi ha aquesta voluntat de fer mal a l'enemic a nivell físic, però també simbòlic. Per tant, és comú a totes les guerres que hi hagi destruccions, com també és comú que hi hagin doncs, actes de salvaguarda, a vegades espontanis, a vegades no tan espontanis. Clar, aquí ens trobem en un exemple que no per la nostra història doncs, és paradigmàtic i, a més, és un exemple que cal reivindicar. No? Aquests episodis de la Guerra Civil, Catalunya tenia les competències en patrimoni des de l'any 32, a la resta de l'estat espanyol funcionaria diferent, una mica similar, però amb una altra institució depenent del govern central de la República. Però aquí el que trobem doncs, és aquesta campanya de salvaguarda del patrimoni a través de, diguéssim, aquest mètode legal d'incautació, de confiscació. Es va confiscar massivament el patrimoni i d'aquesta manera es podia moure, no? Perquè, clar, ja depenia directament de la Conselleria de Cultura i, per tant, el patrimoni es va moure per tot arreu. Clar, quan ja entrem en una operació d'aquest volum, perquè parlem de que aquí al Museu Nacional hi van arribar doncs, unes 100.000 peces que es van moure, es van etiquetar, es van registrar, es va fer tot aquest procés, doncs passa tota aquesta qüestió, no? També d'un estat que ja era modern, sobretot a la República, a partir de les lleis republicanes de patrimoni l'any 33. Per tant, ja hi havia una metodologia de transport, de manteniment, de tot això ja estava creat i, per tant, nosaltres hem treballat en l'exposició amb la documentació que van generar aquests serveis de protecció del patrimoni republicans, els de Catalunya i, en algun cas, els espanyols. Alhora treballem amb les mateixes peces, no? Aquestes peces que en si mateix porten la traça de la Guerra Civil i de la postguerra en elles, en algun petit desperfecte, però sobretot en els reversos, no? Ja era comú als anys 30 que en els reversos, quan una peça entrava en un nou museu, quan anava en una exposició, això quedés registrat, marcat en el seu revers.
2: No? I és precisament això. Ens trobem aquí en una sala on veiem quadres que curiosament podem veure del vers i del revers. De fet, estem aquí que tenim el revers d'una obra que ens pots explicar una miqueta? Veiem que, més enllà del que pogués ser una inscripció, en veiem moltes etiquetes i molts de números apuntats. No sé si ens pots explicar una miqueta què llegeixes tu de tot aquest marcatge, d'aquest... Vaja, sí, etiquetatge que porta sí. aquesta obra.
4: A veure, aquesta obra és una peça que... complexa, eh? Per tant, no sé ni si ho podré llegir tot, però més o menys el que ens condueix, per on ens condueixen aquestes etiquetes és per un periple que comença el 36 i acaba el 41, si no m'equivoco. En aquesta veiem que la peça va ser incautada a Madrid, perquè això ho va fer a la Junta Central del Tesoro Artístico. I veiem que va passar a un departament republicà que es deia el Departamento Especial de Información del Estado, no? Per tant, seria com els serveis d'intel·ligència republicans. En aquest cas, això passaria a la Junta Central del Tesoro Artístico i hem de pensar, perquè això no tenim proves evidents, però havíem analitzat ja el context i sabent com va anar tot, hem de pensar que aquesta peça estaria a Madrid confiscada, passaria cap a Barcelona, cap a València, Barcelona, amb el recorregut habitual que també faria el govern central de la República, però allò en el moment extrem de que ja se sabia que la guerra era perduda i havien de marxar a l'exili, aquestes peces no es van moure, es van quedar a Barcelona, i llavors veiem les etiquetes, aquesta famosa, no, del recuperado del enemigo, que va posar doncs, aquest organisme franquista.
2: Que és el títol de l'exposició.
4: És el títol de l'exposició i veiem que és una qüestió, doncs, que va molt més enllà del fet administratiu, no? Que deixa aquesta impronta dialèctica franquista en la mateixa peça. I després veiem que la peça va ser fotografiada, va passar a Caja de Pensiones, que és un palau que hi havia aquí, que hi ha encara a Montjuïc, i va estar exposada, ningú la va reclamar o no es va retornar al seu propietari i va acabar dipositada aquí en el MNAC.
2: Estem avançant en aquesta sala d'exposicions, una sala d'exposicions que es va inaugurar al febrer i que havia d'acabar fet aquest mes de juny i que s'ha prorrogat. Això suposo que és una bona notícia, no?
4: Sí, és una bona notícia, és un èxit per nosaltres, juntament amb la Gemma Domènech, que també és la comissària d'aquesta exposició. Sembla que ha agradat, que té interès, que hi ha públic i, per tant, per nosaltres, encantats que s'allargui.
2: Quin és el feedback que has rebut? Què t'ha arribat a l'exposició? Suposo que t'han arribat coses bones i també han arribat crítiques, no?
4: Sí, com tot, sempre no es pot fer res a gust de tothom. Però no, la crítica jo crec que ha estat constructiva, bona. Sí que és veritat que és un tema que hi ha uns quants que tenim alguna expertesa amb això, però tampoc és un tema que sigui, no, que molta gent conegui. Per tant, és una nova aportació, una aportació més.
2: Què crida l'atenció a la gent? Què ha cridat l'atenció en el canvi?
4: Clar, és que aquí hauríem de parlar una miqueta de què sap la gent d'aquest tema, no? Per tant, clar, quan la gent entra en aquesta exposició, moltes vegades no sap ni tan sols que l'art es va salvaguardar durant la Guerra Civil. A vegades, també, aquí ja tens un museu, diguéssim, amb afluència de gent de molts països del món, no? Per tant, clar, quan ve un xinès a veure aquesta exposició, doncs s'ha de donar per fet que, lògicament, no sabrà el context ni sabrà exactament què va passar amb la Guerra Civil, no? Per tant, s'ha de fer aquests equilibris on es pugui explicar i que una lectura així transversal permeti entendre com va anar, no? Per tant, jo crec que el feedback ha estat positiu, tot i la complexitat, les crítiques que han aparegut han sigut força bones.
2: Molt bé, suposo que aquí has explicat una part petita de tota la teva recerca, del teu coneixement, i no sé si del que ha quedat fora surt la necessitat o ja existia abans d'haver de fer, d'explicar molta més cosa al públic en general, ja no entenc no només acadèmic, sinó també al públic en general, a través d'un llibre que encara, de fet, com aquell que diu, no has presentat.
4: No, encara no s'ha presentat.
2: És ara... així o no? Hi havia molta més cosa que quedava pendent o el que hem vist a l'exposició també es reflexa en el
4: sí,
2: llibre? Com és això?
4: Hi ha molta més cosa pendent i cosa que tampoc hem pogut posar o he pogut posar en el llibre, no? Al final, intentar fer un llibre que arribi a més gent, doncs sempre té aquesta qüestió d'haver de reduir, la tesi va ser molt llarga i l'he hagut de reduir, doncs, això, aquestes 200 i pico de pàgines. Però bé, aquí he intentat que s'entengui el context de com va anar tot això, sobretot per la part franquista, que és on jo m'he centrat, no? Què va passar a partir del 38, quan ja s'ocupa Lleida, com a gesta aquest servei franquista, i arribem fins als anys 40 per entendre què passa amb aquest panorama dels museus i de la gestió de patrimoni en etapa franquista, no?
2: M'explicaves que el que va passar aquí va assentar bases, que era una cosa que no s'havia fet. Hem arribat al dia d'avui, s'ha après de tot el que va passar museísticament, a nivell de protecció. Què n'opines de la situació actual, si passés el que dius tu, un esdeveniment violent, que sí, potser posés en perill la integritat de les obres artístiques que hi ha als museus?
4: Clar, aquí hi ha moltes vessants per respondre a aquesta pregunta. La ètica filosòfica de qualsevol tipus.
2: A nivell
4: científic i a nivell tècnic s'ha après, no? I, de fet, és el que comentàvem. Aquest exemple que va ser nostre, no?, d'aquesta salvaguarda, això va tenir una repercussió internacional important a l'època, no? I d'això se'n va fer congressos i es va establir a través de la nostra experiència aquí a Catalunya i la de la resta de l'estat espanyol, es van sentar les bases de què s'havia de fer amb el patrimoni en temps de guerra, a través d'un congrés que es va fer a París el 37, a través de l'Organització Internacional dels Museus. Aquelles bases s'han anat ampliant, lògicament, amb els anys i amb la trista notícia de que les guerres mai desapareixen i sempre n'hi ha. Per tant, diguéssim, és un corpus tècnic de què s'ha de fer, que cada vegada va creixent, no? Si n'hem après o no, doncs serà en qüestió de si hi ha guerres, no hi ha guerres, hi ha coses que s'allunyen clarament d'aquest debat, no? Però quan veiem què passa amb Ucraïna, amb Rússia, amb el desastre a Palestina, sobretot, veiem operacions molt similars, no? A Ucraïna més, a Palestina ja tenien altres problemes, però a Ucraïna sí que hi ha hagut operacions d'aquestes de rescat de peces, de buidar els museus per treure's del front, imatges d'aquestes que representen, doncs, la nacionalitat, aquesta idea de que les peces són més que una sola peça, sinó que té uns atributs, uns valors i que ens aporten aquesta identitat, no?
2: Eduard, moltes gràcies per rebre'ns aquí en el museu. Molta sort amb el que queda d'exposició i, evidentment, també amb aquest llibre que ens deies que presentaràs en breu aquí i a molts altres llocs, eh?
4: Sí, bueno, de moment, la setmana que ve el presentem a Madrid, a la Universitat Complutense, i el dia 29 de juny aquí a l'Institut Ametller.
2: Molt bé, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Avui al Tordera Directe ens hem desplaçat a l'Institut Lluís Companys. Avui és un dia de nervis. Som a les portes de l'Institut Lluís Companys perquè avui es fa la selectivitat. Aquí s'agrupen alumnes del Maresme, des de Pineda, Calella, Malgrat, Palafolls i Tordera, que venen a examinar-se d'aquestes proves. Veiem molts alumnes, nois i noies, alguns pares i sobretot mestres que també els estan acabant de donar les últimes instruccions. Parlarem amb tots ells, amb pares, amb alumnes, amb mestres i també responsables de l'Institut Lluís Companys que avui acullen aquestes proves de selectivitat a Tordera. Estem a les portes de l'Institut de Tordera. Tenim una torderenca, però que ve des de Malgrat. Què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Què tal?
5: Avui què fas aquí? Suposo que acompanyar. No sé com van els nervis teus, dels alumnes, de tothom. Avui et dona la sensació que hi ha molts de nervis aquí fora.
6: Sí, sí, en general sí, però bueno, sempre allò, uns nervis ajustats, el mínim perquè puguin fer els exàmens bé i els podem acompanyar bé i...
5: Quins són els consells que els hi doneu d'última hora?
6: Els consells d'última hora, bueno, el que dèiem ahir, no? Descanseu, sobretot alimenteu-vos bé, que vingueu descansats i ben bueno, amb energies per fer els exàmens bé.
5: Val, són diferents jornades, també suposo que el descans a casa aquests dies o ja no s'ha d'estudiar més, com va això?
6: Bueno, ahir ja vam dir, no estudieu més, ja està, el que ja no podreu aprendre res del que ja no heu après i millor descansar i anar a dormir aviat que res, però bueno. Alguns ho segueixen, alguns no, però bueno, ja està bé.
5: Molt bé, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres, adéu.
5: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
5: Heu vingut aquí a acompanyar, imagino, estudiants, alumnes...
7: Jo, en el meu cas, el meu fill sí que és alumne.
5: I com ha passat aquests dies?
7: Me'n penso que estic més nerviosa jo que ell, la veritat. És que fa coseta, en veritat. Aviam, són exàmens que han repetit 50 milions de vegades perquè es preparen molt bé actualment. Però realment es passen nervis, pobrets. És que és una prova que s'hi juguen molt i jo penso que no és massa just, la veritat.
5: Per què ho dius, això?
7: Perquè els nanos tenen molts nervis i això els hi poden jugar males passades. També trobo que la manera d'avaluar-los poder no és la més correcta. Molts cops penso que nanos que valen per algunes carreres que realment les farien molt bé, la manera d'avaluar-los no seria la més adequada per decidir qui entra i qui no a cada carrera.
5: Què vol estudiar el teu fill?
7: Vol fer psicologia perquè vol ser mosso.
5: I llavors, avui, si juga molt, com té els promitjos?
7: Home, porta un 7,61 de mitja, que està prou bé, i bueno, avui està molt... Ell, a veure, en aquesta escola ells venen de Freta, de Calella, la veritat és que es preparen super, super bé per la CEL, per això la van triar. Realment fan molta repetició d'exàmens, per tant, els asseguren que no s'enfrenten a una cosa desconeguda. També és cert que tenim molta informació, perquè la mateixa Generalitat penja els exàmens i pots consultar d'anys anteriors, però bueno, realment, clar, hi ha nervis, perquè és això que diem, no? Que s'ho juguen tot una mica avui.
5: Molt bé, moltes gràcies.
7: De res.
5: Hem de viure una situació que suposo que els mestres avui han de solucionar, que són problemes d'última hora, identificacions, tot això s'ha de repassar, no?
8: Problemes d'última hora. Avui és com anar a l'aeroport i repassar tothom amb el DNI a la boca.
5: Molt bé, s'ha parlat molt als mitjans de comunicació de les mesures de seguretat, anticòpia, telèfons, rellotges, totes aquestes coses també les heu repassat a l'aula abans de venir aquí?
8: Sí, les hem repassat, vam enviar un comunicat. A hores d'ara esperem confiar que ningú tindrà la mala intenció de copiar en un dia tan important, però amb el temps que portem, amb aquest temps, estem veient formes molt originals de copiar. Trobo que és una mica radical arribar a aquest punt, però tota mesura... serà correcte.
5: Molt bé, què tal estan els teus alumnes?
8: Estan nerviosets, però avui comencem en castellà, que és la meva matèria, i tenim la tranquil·litat que hem treballat molt, però tot i així és inevitable que hi hagi nervis.
5: Què s'avalua, precisament? Doncs avui es comença en català i castellà. Què s'avalua de castellà? Què és el que es valora en aquests exàmens?
8: De fet, avui es comença en castellà i anglès. Català serà demà. L'eix principal de la matèria, que és el que els té més nerviosos, és la part de llengua i de la reflexió de la llengua, sobretot el famós per mínimo, que sentireu tothom cridant per mínimo, que els fan comparar dues estructures gramaticals o semàntiques, i crec que tots els nervis estan concentrats en aquest punt de l'examen.
5: Molt bé, recordes el teu nom i d'on vens?
8: Soc l'Alba López i vinc del Freta de Calella.
5: Pregunto a totes, què tal?
9: Molt bé. Una mica d'incertidumbre per la duda, de no saber què ens trobarem, però bueno, a veure com va.
5: D'on veniu?
9: De Malgrat. Sí.
5: Hi ha alguna assignatura? Quines assignatures t'examines? Quina penses que t'anirà més bé i quina penses que tindràs més problemes?
9: M'examino de les troncals i dubtatives de matemàtiques aplicades i d'empresa. Tinc més dubte en mates perquè no he practicat el suficient, però bueno, encara queden 2 dies, i d'empresa vaig molt bé, la veritat.
5: Com has passat aquests últims dies?
9: Molt bé. Ahir em vaig anar de catamarà per desconnectar una mica i a veure com va.
5: Molt bé, moltes gràcies.
9: A tu.
5: Hola.
10: Hola.
5: Tu també vens de Malgrat?
10: Sí, també vinc de Malgrat.
5: També fas les mateixes assignatures que el teu company, o quines assignatures fas? Tu?
10: Faig les troncals, filosofia, empresa i matemàtiques socials.
5: Molt bé, pateixes per alguna en concret?
10: Una mica mates, però bé.
5: Molt bé, què vols estudiar?
10: Vull estudiar comptabilitat i finances a la Universitat de Girona.
5: Això vol dir que necessites una nota molt gran avui, aquests dies? Com es presenta per tu la selectivitat?
10: No, jo la veritat que he estudiat ho suficient i espero que em vagi bé. I com que la nota tampoc és molt elevada, estic tranquil·la. Moltes gràcies.
5: Bé, tenim a nosaltres una tordarenca que ve des de Malgrat com a mestra i ve com a coordinadora de batxillerat, l'Alba Norella. Alba, bon dia.
11: Bon dia, molt bon dia.
5: Avui suposo que ets un dia especial pels teus alumnes.
11: Sí, és un moment molt important. Hem d'estar aquí acompanyant-los i donant-los suports perquè això decidirà moltes coses del seu futur.
5: Molt bé, com heu anat preparant? Suposo que també és un curs, avui és un dia que aneu parlant-ne durant tot el curs, no?
11: Sí, han sentit repetir la paraula selectivitat, pau, un munt de vegades, és un curs molt intens, es passen molt nervis, però bueno, ara ja és la prova de foc, la prova final, i els resultats ja està, ja tenen la feina feta.
5: Molt bé, avui quina és la teva feina avui aquí?
11: Jo estic aquí per donar suport, estic ara procurant que tots entrin, que tots portin el DNI, que tots portin la documentació necessària i després doncs tranquil·litzant-los quan surtin de cada examen o abans d'entrar a cada examen, perquè sí, és un moment de molt neguit, sempre hi ha algun examen que els va pitjor i surten una mica desanimats i hem d'aixecar els ànims per afrontar el següent.
5: Quins han estat els últims tips que els hi has donat o que els hi donaràs d'aquí uns minuts?
11: Jo que confiïn en la feina feina que han fet, que ja han treballat el que havien de treballar durant el curs i que procurin donar ser la millor versió d'ells mateixos, que ja han demostrat que són capaços, i ara endavant.
5: Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé.
11: Fins ara, moltes gràcies.
5: A les portes de l'institut, en aquests moments estan començant a cridar els noms dels alumnes perquè entrin a dintre de l'Institut Lluís Companys. Tenim nosaltres la cap d'estudis, també professora de català, la Teresa Càceres, que avui també ha vingut aquí perquè l'Institut de Tordera avui s'ha convertit en l'institut i seu de l'Espau de l'Alt Maresme. Això suposo que és una feinada.
12: Sí, però més que una feinada, és una experiència que es fa de molt bon grat i gust des de fa anys. I no és una experiència, és com el final de tota la preparació que es fa des d'un nen de primer d'ESO fins que acaba segon de batxillerat. I llavors què fem? Facilitar que puguin venir del nostre institut i que tots vinguin i estiguin molt més tranquils, perquè l'espai realment a les aules són maques, l'espai exterior, doncs Tordera és molt més agradable que no anar al mig d'una ciutat i tenir tots els edificis. Els accessos són molt fàcils perquè ens arribin els busos i vinguin els pares com a acompanyants. Llavors, és una experiència que nosaltres vam començar a fer com a institut fa anys, ja abans del Covid. Ens hi van presentar voluntaris i la veritat és que de seguida la Universitat Pompeu Fabra, a la qual nosaltres estem adscrits, van dir que sí, que cap problema. Llavors, tenim una relació, doncs una molt bona relació d'amistat i cooperació també amb ells.
5: Molt bé, com ha començat la jornada? Quina hora ha començat? Suposo que ja prèviament heu hagut de fer alguns preparatius a l'institut per rebre aquestes proves.
12: Sí, la veritat és que sense haver de ser avui, tot el tema selectivitat es comença a moure el mes d'octubre-novembre, quan comences a fer la previsió d'alumnes que poden venir, aules que tenim, taules i cadires. Llavors, el dia d'avui què fem? El primer dia obrim l'institut a les 6:20, Llavors hem d'esperar que ens portin els exàmens, perquè els exàmens, la gent no ho sap, venen custodiats i són molt seriosos. Llavors ve una empresa que els porta i de vegades són els Mossos d'Esquadra qui també custodien i acompanyen aquests exàmens. Els entren a l'institut i llavors nosaltres avui aquí tenim dos tribunals. Un cop tenim els exàmens, nosaltres ja no fem res, hi ha les persones encarregades, però què fem? Obrim les aules, obrim els projectors, tenen els cronòmetres ja preparats, tenen els ventiladors, ja els hem obert les classes, tenen les taules ben alineades, per tant, això s'ha obert a les 6:20 del matí perquè els alumnes tots puguin estar còmodes i fent selectivitat doncs, amb unes bones condicions acadèmiques, climàtiques i d'entorn.
5: Hi ha també dispositius per intentar detectar possibles alteracions? Es parlava de sistemes per intentar neutralitzar rellotges, telèfons, dispositius electrònics.
12: Mira, nosaltres no els hem vist perquè no formem part justament d'aquest nucli més dur. Llavors jo m'imagino que les dues persones encarregades del tribunal hauran donat instruccions als professors que tenim aquí, doncs, que passen els exàmens i que potser són després els correctors. Llavors, dispositius, benvinguts siguin els detectors, però clar, treballem amb adolescents que també són molt habilidosos en fer i moure qualsevol dispositiu. Mira, és un tema que nosaltres avui no el treballem.
5: Són diversos dies de jornada, no sé si aquests dies també l'institut altera bastant la seva activitat.
12: Mira, i tant que altera, perquè el que fem és... Nosaltres som un centre de 600 alumnes, llavors el que fem, tenim cicles que ja ha acabat, PFI ja ha acabat, però amb l'ESO tenim els de quart d'ESO que aquesta setmana estan de viatge pel País Basc i llavors primer, segon i tercer d'ESO els tenim els 3 dies fent projecte de medi ambient pel poble. Llavors és una manera de dir, sortim de les classes i tot el que fem més acadèmic i més escrit a les aules durant l'hivern ho convertim en projectes i en esport, per això que ens veureu a tots els espais públics de Tordera, al parc, a les places, al riu. El que fem és treure'ls i fer classe en primer, segon i tercer fora.
5: Molt bé, ens deies que també ets professora de català. En aquestes proves de l'ESPAU, què és el que es demana a aquests alumnes? Quin nivell és el que es demana en aquesta selectivitat de català?
12: Mira, cada cop el que demanen més és... estan en un punt de refer la selectivitat a les proves PAU clàssiques i van per un camí de fer proves més competencials. Llavors l'any passat van començar amb aquest nou format d'exàmens i ells es trobaran els nous formats, que no volen que siguin tant d'estudiar o memoritzar, perquè al final van a Google, van a un bon llibre i s'ho proven, sinó que busquen exàmens més d'aplicar. Llavors, quan surtin els exàmens, veurem com són aquests exàmens, perquè la veritat és que, clar, tenim pocs models abans per poder preparar amb ells.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort i també molt d'encert en l'organització d'aquest esdeveniment.
12: Gràcies a vosaltres, perquè sempre com a poble és un plaer treballar a Tordera i treballar amb qualsevol entitat o és que amb qualsevol persona i de Tordera. Merci.
5: Amb les paraules de la cap d'estudis de l'Institut de Lluís Companys acabem aquest Tordera en directe. Adéu-siau.
13: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
15: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
16: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
17: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia a tothom. Som les 11 del matí d'avui, 27 de juny de 2026, avui dissabte, que repassem notícies comarcals. Estafa més de 20.000 euros a una dona de 72 anys fent-se passar per tècnic de tractament d'aigües. L'han detingut infraganti quan pretenia cobrar 3.500 euros en efectiu per una màquina que estava connectada directament a l'aigua corrent. Un home de 24 anys ha estat detingut a Vilassar de Mar, acusat d'un presumpte delicte d'estafa, una operació conjunta de la policia local i els Mossos d'Esquadra. Això va ser ahir, la detenció que es va fer arran de la denúncia d'una dona de 72 anys que va explicar als policies que rebia una manera periòdica visita de dos suposats treballadors d'una empresa de tractament d'aigua. Li exigien pagar en efectiu 3.500 euros per cada revisió feta. La víctima va començar a sospitar dels falsos operaris quan, després de 2 anys, no havia rebut cap justificant dels pagaments fets ni cap còpia de contracte amb l'empresa subministradora. En aquest període, la dona havia entregat més de 20.000 euros als dos presumptes estafadors. Alhora va explicar que aquell mateix dia esperava la visita d'un dels suposats tècnics. Els agents van decidir esperar-lo a casa de la víctima de l'estafa. Quan l'home va arribar, els policies li van requerir que s'identifiqués i mostrés el contracte de manteniment, pel qual pretenia cobrar els 3.500 euros a la denunciant. Com que no va acreditar cap document ni la pertinença a l'empresa que deia representar, se'l va detenir acusat d'un delicte d'estafa. La Peixera obre programació avui dissabte amb un concert One Track Peixera amb la participació de 13 grups i solistes locals. L'organització ha volgut que aquesta mostra de talent local sigui accessible per a tothom, per la qual cosa l'entrada serà totalment gratuïta. La gran novetat d'aquest concert és el format col·laboratiu, un total de 13 grups i solistes, majoritàriament de Tordera, que participaran en l'espectacle interpretant una cançó cadascú. El cartell d'artistes que pujaran a l'escenari inclou grups i solistes com Ara Pla, Dark Joke, Dilema, Esen Carles, Johnny Folker, KSK Band, Los Guitar Duo, Merder, Surfing 4, Tres Ases, Tu per Bar E, Va de Retro i Zulo. El president de la Peixera, Amet Pagès, que explica aquesta iniciativa innovadora de l'entitat.
2: Fins ara ens centràvem a fer un concert inaugural, entre cometes, del festival. Aquest any farem un One Track Festival. Un One Track Festival, també això per tots els músics de Tordera, especialment, són els que estem... són la prioritat en aquest aspecte. Són grups o músics o inclús no grups formats que fan un tema. Aleshores tenen 5 minuts per fer aquest tema i canvi de grup.
1: L'esdeveniment que compta amb el suport de l'Ajuntament de Tordera i diversos patrocinadors locals. I recordem que l'entrada és gratuïta. L'horari serà avui a 9:45 del vespre. El grup Fades pateix la segona agressió homòfoba en 2 mesos al Maresme. Persones del públic els van llançar glaçons en un concert de Vilassar de Mar que van haver de cancel·lar en un atac similar al Petit a finals d'abril en una actuació al municipi veí de Vilassar de Dalt. En un comunicat difós a través de les seves xarxes socials, la banda explica que l'acció es va repetir fins a 3 vegades durant el concert. Davant la reiteració dels fets i per motius de seguretat, els integrants del grup van decidir aturar definitivament l'espectacle. Es tracta de la segona agressió homòfoba denunciada per Fades al Maresme en només 2 mesos. A finals d'abril, durant la festa major dels Sants Màrtirs de Vilassar de Dalt, la formació ja va denunciar haver estat víctima d'insults LGTB-fòbics i llançaments d'objectes mentre actuaven. En aquella ocasió, el grup també va criticar la manca de protocols específics davant d'aquest tipus d'agressions i va reclamar poder actuar en espais segurs. Pel que fa al temps, avui dissabte que tindrem un dia que tornarà a estar marcat pel temps assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges i els vents seran fluixos. Les temperatures mínimes es mantindran amb els 21 i 25 graus, una mica entre aquest barem, però les màximes que arribaran fins a 34 graus arreu de la comarca.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: de sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia i molt bon any 2026.
0: Puntes van els trombons al si bemoll per afinar.
1: Aquesta és la sintonia de Ball Matí.

L'espai dedicat a la música de concert i ball, ball i concert, en aquestes ja 20 temporades en antena. Donem, doncs, la benvinguda més cordial a tots els que ens acompanyeu i els que us aneu incorporant al nostre programa. Amics i amigues, gràcies per la confiança. Primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert, amb les formacions de casa nostra. I tancarem el nostre espai amb la salutació i dedicatòria que podeu fer ja a l'acabar el nostre espai d'avui. I us acompanyarà una setmana més, una temporada més, aquí en antena, el vostre amic i company, en Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: 20 anys amb antena, amb la música dels nostres músics i cantants. Estàs escoltant Ball Matinal, viatjant per les emissores de la FM. Des de la nostra emissora municipal. I per tot Catalunya. Doncs així nosaltres us desitgem a tots i totes un feliç 2026 amb molta salut i molta pau. Obrim ja aquest temps de concert.

Benvinguts al concert de la Principal de la Bisbal, la Cobla Orquestra Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un concert que ret homenatge a les grans orquestres de la història de la música, des de les orquestres clàssiques vieneses de finals del segle XIX fins a les formacions que acompanyen els musicals, tot passant per les big bands americanes i les veus que han marcat una època. Senyores i senyors, donem pas a l'orquestra La Principal de la Bisbal, dirigida pel mestre Francesc Cassú i Jordi.

Fantàstica la interpretació dels músics instrumentistes, com dèiem, de la principal de la Bisbal. I hem escoltat, com dèiem, en aquest inici del 2026, aquesta peça que porta com a nom Caminant per al nou any. Ho hem fet amb aquesta cada a la música del vals, que ens dona, com dèiem, obertura al nostre concert d'avui.

I en aquesta hora de ràdio, com sempre, compartint aquestes belles melodies brillantment interpretades per músics d'arreu del nostre país. Això és Ball Matinal. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona, a un amor oblidat, al nostre amor de la nostra vida. Deixem-nos doncs portar per la màgia de la música.

Doncs sí, encaminant aquests inicis de l'any 2026, i ho farem ara canviant d'estil, canviant de música, amb una formació després de la música de la principal. Ara ens arriba la música d'un trio que ens arriben, com dèiem, des del Berguedà. Són els Café Trio, que ja els tenim a punt a l'escenari per interpretar aquesta bonica peça dedicada a la música de concert. Amb ells els deixem amb la interpretació d'aquesta bonica manera que porta com a nom el Llop de Mar.

tancarem ja aquesta primera part dedicada a la música de concert en aquest brillant Jazz Parem 2026 i ho farem amb la música de la Salvatana. Versió en català, tot un clàssic de la música, aquest ben recordat, La La La. El deixem amb les seves veus i els seus músics.

0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Després d'aquesta primera part dedicada a la música de concert, arriben ja els nostres ballables. Avui, per començar, ho fem a ritme de pas doble. Amb la formació que ens arriben des del Berguedà. Amb Pep i Maria José. Amb ells comencem amb aquest pas doble que porta el nom de Mesonera d'Aragón.

I hem posat aquest folk swing a càrrec de la formació que ens arriben dels germans Prunell, des de Girona. La música de la formació Set Sons. Keep on smiling.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Seguim envoltats de la bona música i ara hi posem llum i color a ritme de cúmbia en aquest matí i ho fem amb la música del gran Pere Rico. Que ens arriba des de les comarques de la Catalunya Central. Amb aquesta cúmbia que diu així, Procuro olvidarte. Una d'aquelles cúmbies que funcionen molt i molt bé entre els balladors i balladores de la comarca. Ens acompanya a ballar-la en línia o en parella. Som-hi!

Amics i amigues de Ball Matinal, aquesta és la música que ens fa rejuvenir. Aquesta passió per la música i per la ràdio, que ens manté sempre ben joves i ben atents. A mi m'agradaria que em truquessis, si no ho has fet mai, i ens diguessis des del punt on ens escoltes. Així ampliem també el nostre club d'amics i amigues que escolten el nostre programa d'avui. I si vols arrodonir la nostra selecció musical, abans d'acabar el nostre programa, farem una salutació extensiva també a les persones que més estimes i nosaltres t'hi posem una música.

I de la música que ens arribava del gran Pere Rico des de Cardona, des del Bages, anem a seguir ara amb la música de la Salvatana. Ara hi posem la música d'una batxata. Ja tenim els cantants tots a punt, també els músics, per interpretar aquesta bonica batxata amb tot un estàndard de la música ben recordada i que comença així. Aquest Be My Baby.

0: La música de la Salvatana, i hem posat una batxada i hem recordat aquesta bonica peça també en anglès i també recordant aquesta bonica versió del Tu seràs mi baby.
1: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
0: I posem ara un focs al costat d'una formació que ens arriben des de la Garrotxa. El duet Blue Moon, amb en Pere i l'Encarni. I aquest tema que diu així, Sin Bailar. Sin Bailar.

0: nostres formacions a Ball Matinal.
1: A la primera part del nostre concert hem escoltat avui la música de la Principal de la Bisbal i ara també a la part del ball anem a escoltar aquesta bonica selecció. A ritme de la música de grans clàssics de tots els temps, amb els cantants i músics de la Principal de la Bisbal. Ja els tenim a l'escenari.

I hem posat dues peces de la principal en el nostre show de Gables. Hem començat amb aquest My Way i acabem amb aquest Maki el Navaja. Amb la música dels nostres músics.

un d'aquests fantàstics finals llargs de les orquestres de ball, amb els aplaudiments de fons. I ara seguim, i ho farem recordant un bonic vals que ens arriba ara des de Solsona, amb la música del Marc Anglarell. Un original del gran Tom Jones, aquest Delilah.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: És el moment ara de dedicar al programa de la setmana. Amb una petició que ens ha fet arribar des del Ripollès, la Paquita Soy, que vol dedicar a en Simó de Llanars, uns ja fidels oients des d'aquestes 20 temporades de Ball Matinal, un tema del duo Dinàmico. Anem escoltant aquesta versió en català de l'any 1965, que ens havien demanat en aquest ja inici d'aquest 2026, i anem a recordar aquell tema que diu així: Ai, aquells ulls tan negres, per la Paquita i per en Simó.

0: Se'n va la música del Duo Dinàmic. Hem escoltat aquesta bonica versió en català i hem recordat aquest bonic tema que ens demanava la Paquita des de la comarca del Ripollès per all Simó de Llanars. Hem escoltat aquest tema d'aquests llussans negres que ens portaven el Duo Dinàmic i ens recordava que els hem passat una estona molt agradable amb la nostra companyia. Amics, gràcies per la confiança i seguim des de Vall Matinal.
1: Vall Matinal és la festa.

0: Ja saben que si volen dedicar el programa de la setmana ho poden fer ara mateix trucant al nostre telèfon. El 656-659-572. Fem una petició per setmana. Però ens farà molta il·lusió compartir la seva selecció i si és la primera vegada que ens truquen, doncs seguirem ampliant el nostre club d'amics.
1: Un gato blanco de buen humor, un búho sobre el televisor, un buen aire.
0: Una setmana més saludem els nostres oients repartits per diferents punts. Des de les comarques del Maresme, des del Baix Llobregat, des del Moianès, Bages, Vallès Oriental, Osona, Cerdanya. Gràcies, amics i amigues, per la confiança. I ja sabeu que on no arriba l'FM, arriba a internet, que ens podeu escoltar des de qualsevol punt del món.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Repassem les notícies d'avui dissabte 27 de juny de 2026. Els parla Genís Mas per acompanyar-los amb aquest butlletí informatiu. A Tordera avui, que tenim un cel ben clar, fa sol i el termòmetre marca ara mateix uns 30 graus, tocant els 30 graus. Tot i això, durant tot el dia tindrem màximes de 34. Escoltem els titulars d'avui. Comencen les festes del veïnat de Sant Pere amb sopars, correfocs i jocs. El ple municipal llegeix un manifest de suport al col·lectiu LGTBIQ+. El Parc Prudenci Bertran acull aquesta nit el concert One Track de la Peixera. I per acabar, també hem de saber que Tordera organitza una nit de ratapinyades per descobrir la fauna nocturna del Parc del Montnegre i el Corredor.

0: El veïnat de Sant Pere ja ho té tot a punt per les seves festes organitzades per l'Associació de Veïns del Barri els dies 26, 27 i 28 de juny, que es duran a terme una sèrie d'activitats que combinaran tradició, entreteniment i comunitat. Ahir divendres ja va començar aquesta festivitat i avui dissabte és el torn del sopar popular a partir de les 9 del vespre. Un menú que inclourà diferents ingredients per un preu de 18 euros per socis en les entrades que s'han hagut de recollir a l'Associació de Veïns aquests darrers dies. Per acabar, demà diumenge hi haurà una missa a la capella de Sant Pere a la 1 del migdia amb sardanes, vermut i un sorteig amb molts premis. El dia clourà amb una festa infantil amb inflables i un canó d'escuma a partir de les 6:15 de la tarda. Per qualsevol dubte es pot contactar amb el telèfon 623 14 14 58. El ple de l'Ajuntament de Tordera va fer la lectura ahir del manifest de suport als drets del col·lectiu i contra la LGTBI-fòbia. El manifest oficial posava en relleu tant les conquestes socials com els reptes pendents per garantir la seguretat i la igualtat de tothom. Es denuncia qualsevol mena d'agressió, discriminació o estigma que pateixen les persones per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. També es va posar èmfasi especial en la defensa dels drets de les persones més vulnerables, com el col·lectiu trans, intersexual i les dones lesbianes. El manifest insta les administracions a garantir l'accés de recursos de suport, com els serveis d'atenció integral i desplegar polítiques públiques valentes. La Peixera organitza avui la primera proposta de l'estiu. L'entitat presenta One Track Peixera, un esdeveniment que tindrà lloc al Prudenci Bartrana a partir de 9:45. En aquesta, la gran novetat del concert serà el format. Un total de 13 grups i solistes, majoritàriament de Tordera, participaran en l'espectacle interpretant una cançó cadascú. Entre aquest el cartell trobem artistes com ara Pla, Dark Joke, Dilema, Esen Carles, Johnny Folker, Que se acaban, Los Guitar Duo, Marder, Surfing 4, Tres Ases, Super Bare, Bade Retro i Zulo. I avui també s'organitza al municipi de Tordera la Nit de les Ratapinyades, una proposta que forma part del cicle de passejades guiades de la primavera 2026 al Bar del Montnegre i al Corredor. A 8:15 del vespre, davant de l'Hospital de Pobres, serà el punt de trobada establert per als participants, i a 9:15 hi haurà la passejada nocturna amb un recorregut curt i suau, apte per a tothom. El preu per adults serà de 4 euros, als infants, famílies nombroses i majors de 65 serà de 3 euros i als menors de 6 anys gratuït. L'organització, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Tordera, la Diputació de Barcelona i el Centre d'Educació Ambiental. I pel que fa al temps, avui un dia assolellat durant tot el matí, també a la tarda no hi ha pluges previstes, i les temperatures que arribaran a mínimes de 22 graus i màximes de 34.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. l'emissora que t'escolta.

Vàrem explicar la setmana passada de que en la gravació que els oferíem la flauta màgica de Mozart també hi havia la sinfonia número 40 en sol menor. És una molt curteta sinfonia, però ens obliguem a posar-la perquè creiem que és una de les més importants de Mozart. I com que avui, per problemes tècnics, anem una mica tard, i jo no faig més explicació, només dir-los que és la sinfonia número 40 de Mozart i que està considerada una de les grans sinfonies d'aquest gran autor. Escoltem ja, doncs, sense més preàmbuls, la sinfonia de 40 de Mozart.

era el primer moviment, l'Allegro Molto, d'aquesta sinfonia número 40 de Mozart. Estem escoltant ja el segon moviment, Andante.

I després d'aquest menuet del trio, entrem ja en el final. És el final ja d'aquesta sinfonia número 40. Allegro assai.

Bé, avui per acabar les, aquestes delicateses, els acabarem el programa d'avui amb una altra gravació extraordinària. Estem parlant de Maurice Ravel, canviant d'autor, i direm de que i d'ell els intentem oferir el bolero d'ell, de Ravel. Va ser un compositor rebel francès. La seva obra, d'estil neoclàssic audaç, és el fruit d'una herència complexa i recerca musicals que van ser revolucionar la música per a piano i orquestra. Reconegut com a mestre d'orquestració i un cortesà meticulós, però de sobretot de tot se'l coneix per el seu cèlebre bolero, que l'ha convertit en un dels músics més interpretats del món. I com que anem tard, doncs anem de seguida ja per al bolero de Ravel. Ja.

tenim problemes. Ara aviam si els podem solucionar. No. Ara.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 27 de juny. El veïnat de Sant Pere ja ho té tot a punt per les seves festes organitzades per l'Associació de Veïns del Barri. Ahir ja va començar aquesta festa major i seguidament, avui dissabte i demà diumenge, es duran a terme una sèrie d'activitats que combinaran tradició, entreteniment i comunitat. Ahir es van dur a terme un concurs de dibuixos i també un correfoc al vespre, però avui dissabte és el torn del sopar popular a partir de les 9 del vespre. L'organització recorda que els tiquets estaven a la venda fins a feia uns dies i es podien recollir l'associació. Per acabar, demà hi haurà una missa a la capella de Sant Pere a la 1 del migdia amb sardanes, vermut i un sorteig amb molts premis. El dia que clourà amb una festa infantil amb inflables i un canó d'escuma a partir de 6:15 de la tarda. Per qualsevol dubte es pot contactar al telèfon 623 14 14 58. El ple de l'Ajuntament de Tordera va fer la lectura ahir del manifest de suport als drets del col·lectiu i contra la LGTBI-fòbia. El manifest oficial posava en relleu tant les conquestes socials com els reptes pendents per garantir la seguretat i la igualtat de tothom. Es denuncia qualsevol mena d'agressió, discriminació o estigma que pateixen les persones per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. També es va posar un èmfasi especial a la defensa dels drets de les persones més vulnerables. Escoltàvem també el manifest de Marta Galiana, de l'Associació de Dones Tordarenques, on deien que reivindicaven els drets del col·lectiu. El manifest insta les administracions a garantir l'accés de recursos de suport, com els serveis d'atenció integral, i a desplegar polítiques públiques valentes. La Peixera presenta avui dissabte la primera proposta d'estiu. L'entitat presenta un esdeveniment anomenat One Track Peixera, que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertran a partir de 9:45 de la nit. La gran novetat d'aquest concert és el format col·laboratiu. Un total de 13 grups i solistes, majoritàriament de Tordera, participaran en l'espectacle interpretat un tema cadascú. El cartell d'artistes que pujaran a l'escenari inclou grups com Ara Pla, Dark Joke, Dilema, És en Carles, Johnny Folker, Casa Cabant, Los Guitar Duo, Marder, Surfing 4, Tres Ases, Tupper Baré, Bade Retro i Zulo. Avui dissabte també s'organitza una nova activitat singular per posar en valor el patrimoni natural, la nit de ratapinyades. Aquesta proposta forma part del cicle de passejades guiades de primavera al Parc del Montnegre i al Corredor, la jornada que començarà a 8:15 davant de l'Hospital de Pobres de Tordera, punt de trobada estel·lar pels participants. I l'activitat tindrà una durada total de 3 hores i es divideix en dues dates principals. Per començar, a 8:15 hi haurà la xerrada i el taller educatiu. I a 9:45 sí que ja es durà a terme la passejada nocturna amb un recorregut curt i suau, apte per a tots els públics. L'organització compta amb el suport de l'Ajuntament de Tordera, la Diputació de Barcelona i el Centre d'Educació Ambiental. I també recorda que és obligatori realitzar una inscripció prèvia. El que fa el temps avui dia assolellat a Tordera amb temperatures màximes de 34 graus, unes temperatures que ja no són tan fixes com a les de l'onada de calor d'aquests passats dies, però tot i així que segueixen consolidant-se amb altes temperatures. Per tant, la calor ja està present amb una temperatura més habitual per l'estiu i el sol que serà el que tindrem aquests propers dies.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: a Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
5: 107.1 FM. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
5: Tordera. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
3: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
3: Bon dia, Adrià.
1: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
3: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
1: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
3: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
1: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. Aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
1: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno, y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo, ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Carme. Paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars, en primera fila entre els quals Alberto Núñez Feijóo i el número 2, Miguel Tellado.
6: Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
5: Escoltàvem el reelegit Alejandro Fernández davant del PP català. Feijóo, per la seva banda, també hi ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez. I Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prémer el botó que convoca eleccions en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
5: Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Crida Assemblea Zagaia, Associació Catalana de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
7: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la lesbifòbia.
5: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15 també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
5: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una tiana, al Maresme.
0: El foc de tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
5: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
8: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
9: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
8: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
5: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
10: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
11: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mireu com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
10: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
5: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'€1 milió de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME, els bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Venezuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. El grup estarà liderat pel Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i comptarà amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
5: El president Illa i el conseller Jaume Duch es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes per coordinar aquesta ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaben.
12: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Les 16 entitats veneçolanes de Barcelona han creat la plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
0: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol.
5: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardú.
13: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Veneçuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'associació de veneçolans de la ciutat, Asovente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Venezuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta de Asovente.
14: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no?, porque sufrió daños graves. Entonces nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional. Pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
13: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
0: També en plana internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
5: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto al foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
0: Obrim plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
5: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
5: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
5: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
5: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
5: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
0: Canviem d'assumpte, torna l'herbe salut després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres.
5: Aquest dissabte a Besalú acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
15: Besalona falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En la PACA d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'Herbesalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància de secar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
16: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa cada any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però això no ho fem. L'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. Uh-huh. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
15: Els ossos marroquins del concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
0: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè Altafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
5: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des d'Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes. La tradició de les dones sàvies curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, es respira aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
18: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, zíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos, fins la cloenda amb la Ima del Destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
17: Aquest dissabte, la Nit de Bruixes viu al seu punt àlgid amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
0: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa Avinguda de la Catedral.

0: Des de 8:45 actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 ho farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà. Paral·lelament a la plaça Margarida Xirgu hi passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zum Zum Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van propagant per tot el claustre. És molt màgic, és molt especial. És una cosa que s'ha de viure. Fa 6 anys que ho faig, però encara m'emociono.
2: El cicle continuarà dissabte 4 de juliol a 8:45 del vespre amb un recital líric a càrrec de Jesús Pinheiro com a tenor i Alessio Capola al piano. Es tancarà amb el recital del flautista Claudi Arimany el dissabte 18 de juliol, amb Eduard Sánchez també a la flauta i Marc Renou al violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei Patins perquè demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
0: El partit es disputarà a 12:45 en directe per la xarxa Més.
1: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
0: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
1: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
0: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja després d'un any a l'equip.
1: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
0: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
1: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
0: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
1: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
0: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat al final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
1: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
0: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Adrià Tella.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: Orgull de L, orgull de G.
9: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
10: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.

La pasta, un aliment icònic de la cuina italiana, té un origen que es remunta més enllà de les fronteres d'Itàlia. Tot i que moltes persones associen la pasta amb Itàlia, les seves arrels es troben a la Xina. Segons la història, Marco Polo, en tornar de la Xina al segle XIII, va portar amb si la idea dels fideus, que ja eren populars a l'imperi xinès des de feia milers d'anys. Tot i això, investigacions recents suggereixen que la pasta ja existia a Itàlia abans del viatge de Marco Polo. S'ha trobat una evidència arqueològica de pasta similar a Sicília, datant del segle XII, que podria haver arribat a través dels àrabs durant les conquestes a la Mediterrània. Els àrabs van portar tècniques de secatge de fideus, que van permetre la conservació i el comerç de la pasta. A Itàlia, la pasta es va perfeccionar i diversificar, donant lloc a les innombrables formes i receptes que coneixem avui. La primera menció escrita de la pasta a Itàlia es troba al llibre de cuina de Martino da Como al segle XV, on descriuen plats que són els precursors de les pastes modernes. Així, mentre la Xina pot haver influït, Itàlia és on la pasta realment va prendre la seva identitat cultural i culinària.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-94-4289.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
1: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
2: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
0: Lletres.
3: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
0: Llibres.
4: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
1: sí,
4: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
0: Cinema.
5: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu admirat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafen el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
6: Un repertori, quin moment, no? Sí.
0: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
7: Bé, doncs sí, la tarda és a tres bandes, les 6 i 6 de la tarda, i avui un dia molt especial, no? Arnau García, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Especial perquè per diverses coses, no?
8: Sí.
7: Per què diries?
8: L'últim dia ja de temporada.
7: L'últim dia de temporada, just, 22 de juny, acabem temporada de de tardor, hivern, primavera. No? Que són tres quartes parts de l'any. Ara entrarem aviat a la temporada d'estiu, però avui acomiadem aquesta temporada i ho fem d'una manera diferent, especial, molt ben acompanyats. Com sempre, tenim les tres bandes i tenim els col·laboradors d'aquestes bandes, sobretot de la banda de cultura. I avui els tenim aquí. Tenim de cultura tindrem cinema i bocí de saviesa i tenim tant en Jordi Montañés aquí. Hola, bona tarda.
9: Bona tarda, Dolors.
7: I en Toni López també.
10: Bona tarda.
7: Bé, Arnau, això és un dia realment especial per tancar temporada amb els col·laboradors aquí. Què més volem, no?
8: Sí, sí.
7: Bé, després tindrem la teva secció també tecnologia i començarem ara amb la primera banda, que és Medi Ambient. Doncs posem-s'hi. Medi Ambient, doncs bé, aquests dies, no només aquests dies, normalment, i sobretot ara, aquests últims anys, amb el tema de la meteorologia fan tants avisos i tantes alarmes i tanta cosa que anem com una mica espantats. Però realment sí que sabem que les temperatures en general estan pujant força més del que era habitual fa uns anys, això segur, no? Aquesta crisi climàtica, aquest escalfament global, tot això sembla que es fa evident, i sobretot ara, aquests dies, que estem patint una onada de calor molt forta. Bé, ens alarmen, hi haurà raó, no hi haurà raó. Sí, que els que tenim anys notem que les temperatures són cada vegada més altes i estem a finals de juny amb sobretot al centre de Catalunya, temperatures més de 40 graus. Això és molt. Però bé, ens han arribat, de tant en tant està sortint també una altra mena d'informació i aquesta setmana 3CAT ha estat sortint. Han estat parlant del AMOC. Tu, Arnau, saps què és això?
8: No, la veritat és que no.
7: Doncs bé, resulta que aquestes temperatures tan altes pot ser que a la llarga facin un efecte contrari. L'AMOC és el que traduiríem, les sigles són en anglès, però com a circulació meridional de retorn atlàntic, que és el sistema de corrents oceànic més conegut del món i, periòdicament, arriba als titulars i es difon per les xarxes pel seu potencial catastròfic. Es tracta d'un corrent marí que transporta aigua calenta de sud a nord i després freda de nord cap a sud, per l'oest de l'oceà Atlàntic, i que és responsable, entre altres coses, del clima temperat que tenen els països del nord d'Europa, perquè llavors els hi baixa l'aigua calenta. Si hi ha consens científic, que si aquest corrent arribés a un punt d'inflexió, llavors, a partir d'aquí, s'aturaria i es capgiraria, i les conseqüències serien una caiguda general de les temperatures al nord d'Europa i bona part del continent, i un règim meteorològic més rigorós i alterat. O sigui, que ara estem patint per l'escalfament, i segons aquesta teoria, si això es capgira, aquesta corrent es gira, serà al revés. Llavors serà un fred al nord d'Europa, en tota Europa en general. I ara dos nous estudis afegeixen dades que apunten que, efectivament, aquest corrent s'està alentint, o sigui, que ja s'està aturant una miqueta aquesta circulació d'aigua freda cap a dalt i la calenta cap a baix. Els últims dies han aparegut informacions, posts, vídeos, tuits, esmentant que la MOC és una misteriosa bombolla freda sobre l'Atlàntic Nord i les conseqüències apocalíptiques de tot plegat. Bé, esperem que no sigui així, però vaja, els estudis ens van dir coses d'aquestes. D'entrada, aquesta bombolla freda sobre l'Atlàntic Nord no és nova i els científics fa anys que en tenen constància. D'altra banda, segons el consens dels experts, és cert que l'alentiment i l'alteració de la MOC podria tenir un potencial catastròfic per a Europa. Aquest alentiment podria tenir un efecte directe en la vida de les persones, les collites, la vegetabilitat del nord del continent. Bé, si és així, suposaríem que tampoc seria immediat, però tot el que s'està fent ara, que ens estem climatitzant les cases, preparant-nos per la calor, doncs hauria de ser al revés. I, bé, la novetat i el motiu pel qual s'ha viralitzat de nou la MOC són dos estudis que s'han obert pas a internet. El primer, obra entre d'altres Stephen Ramsford, de l'Institut d'Anàlisi de la Terra de la Universitat de Potsdam, fa referència a l'estudi de la MOC i afegeix dades observacionals de satèl·lits, boies, vaixells, a l'anàlisi del corrent que fins ara s'havia fet, sobretot, amb mètodes teòrics, o sigui, s'ha analitzat a la pràctica. I en les seves conclusions, aquest estudi apunta que l'alentiment de la MOC seria una realitat i explicaria per què una zona de l'Atlàntic sota Groenlàndia i Islàndia és un dels pocs racons del planeta que no s'està escalfant, sinó refredant, la bombolla freda, o sigui, hi ha una zona que ja comença a passar això. Així també s'ha anat confirmant i mostrant. I bé, tenen diferents imatges i aquest refredament d'aquest punt de l'Atlàntic ha estat objecte de debat científic en els darrers anys, amb alguns experts apuntant que el responsable serien condicions atmosfèriques en la superfície, mentre d'altres apuntaven a l'AMOC, o sigui que també diuen orígens diferents en aquest refredament d'aquest refredament que s'està produint en aquesta zona. Pel científic Santiago Giral, la disminució de calor que transporta la MOC pot tenir a veure amb l'augment d'aportació d'aigua freda i dolça del desglaç del Pol Nord. I diu que si continuem amb l'escalfament global, l'aportació d'aigua freda procedent de les glaceres de Groenlàndia i de les poques que hi ha a Europa poden acabar reduint la circulació oceànica amb conseqüències pel clima. Tot i que els experts admeten que en aquests sistemes tan complexos les causes d'un fenomen són múltiples, Ramford assegura que l'equilibri entre moltes proves diferents dona un suport sòlid a un alentiment passat i actual de la MOC. Bé, deixem-ho aquí, que continuïn estudiant, que continuïn observant, i bé, de moment el que sí que estem patint és molta calor, i si tot això serà cert, si tot aquest sobreescalfament, que es desfacin les glaceres, aporta que canviïn les corrents, doncs a veure què hi podem fer. Només, si ens sentiu a parlar, no ens esverem que immediat no serà. De moment aguantarem la calor. I deixem aquí la primera banda de Medi Ambient, passem de seguida a Cultura i, bé, a Cinema.

0: a cinema, però avui el tractarem d'una manera diferent. El cinema, com dèiem, avui tenim en Jordi Montañés aquí, i durant 11 temporades, Jordi.
1: 11 temporades.
0: 10 anys, 11 temporades.
1: Sí.
0: Que ens portes la secció de cinema a la tarda, és a Tres Bandes, de Ràdio Tordera, informant-nos de l'actualitat i preparant-nos diversos podcasts sobre pel·lícules, sobre directors, sobre actors, cantants, compositors. Avui, que tanquem temporada, ens agradaria saber coses de tu.
1: Doncs endavant. Això sempre ve de gust.
0: Sempre ve de gust, doncs va, que ens ho passarem bé.
1: Vinga.
0: Durant aquests anys hem captat que el cinema ha estat per tu una de les grans passions des de ben petit. Ho encertem?
1: Bé, em sembla que ho vaig explicar alguna vegada, quan vaig presentar la pel·lícula. Exactament quan tenia 5 anys, estava passant un estiu amb una tia meva. I va voler anar al cine, aquesta tia va voler anar al cine i em va portar. Lo normal és que si anava amb un nen petit de 5 anys el portés a veure una pel·lícula del Walt Disney, que llavors eren les més interessants. Però aquestes a ella no li agradaven. A ella no li agradaven les pel·lícules folklòriques espanyoles. I sense més ni més em va portar a veure una pel·lícula folklòrica espanyola musical, interpretada per Luis Mariano i la Carmen Sevilla, que llavors la petaven, que era una pel·lícula amb una certa complexitat, perquè era cinema dintre del cinema, i que s'hi trobava El sueño de Andalucía. Amb totes aquestes premisses, amb tota aquesta situació, lo curiós és que la pel·lícula em va fascinar. No em preguntis per què ni per quina raó, però va ser una pel·lícula que em va fascinar des de petit. Em vaig aprendre les cancions de Luis Mariano, jo cantava com ell, amb 5 anys, me les sabia totes, i a partir d'aquí, bueno, la pel·lícula em va semblar meravellosa.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però és estrany un nen que li agradi en Luis Mariano.
1: Luis Mariano, me les cantava totes, tu. I... Espera't... I aleshores el que va passar va ser que estava tan encantat amb aquesta pel·lícula que vaig voler que tota la família... O sigui, volia anar-la a veure més vegades. Vaig convèncer la família i les vaig portar tota la família a veure la pel·lícula.
0: Ara amb el pare, ara amb la mare...
1: Amb la tieta, amb l'altra tieta, amb la cosineta...
0: Devien dir passat.
1: No, però és que esclar, el que passava és que amb la pel·lícula, com que llavors feien programa doble, amb la pel·lícula en feien una altra.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: Veia El sueño d'Andalucía i l'altra. I vaig donar-me en compte que l'altra també m'agradava. Llavors, junt amb la pel·lícula en veia una altra i així anava veient pel·lícules que em anaven agradant.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí vaig agafar el gust pel cinema.
0: Pel cinema. Toni, tu ho havies aconseguit, això de les sessions dobles, normalment?
2: Sí, havia arribat a viure.
0: Sí.
1: Ja t'ho explicaré, n'explicarem més.
0: Sí.
1: Lo curiós és que després, amb els anys, el que vaig fer patir la família em va tocar fer-ho, m'ho van fer patir a mi. Perquè el meu fill el van portar a veure, també quan tenia 5 anys, La flauta dels 6 barrufets...
0: Sí.
1: I me la sé de memòria.
0: I vas anar moltes vegades, també.
1: A tu què et sembla? Però aquesta la feien sola, o sigui, no en feien dos, però la flauta dels 6 barrufets, de veritat, me la sé plano per plano.
0: Després vas anar creixent i a la teva joventut intentaves no perdre cap pel·lícula, no?
1: Això era fàcil en aquell moment, perquè justament les pel·lícules de reestrena circulaven per Barcelona per dos circuits, i llavors eren 4 pel·lícules a la setmana, que multiplicat per 52 eren 204 pel·lícules.
0: Moltes.
1: I pràcticament les veies totes, o sigui, si feies un dia de la setmana en un circuit i l'altre, pam. I encara aprofitaves algun dia per recuperar pel·lícules que t'havies perdut per algun motiu. I això ho tenia fàcil perquè jo vivia a Gràcia, i a Gràcia l'oferta cinematogràfica en aquell moment era esplèndida. El Verdi, el Texas, el Mundial, el Principal, el que vulguis. I a sobre, a casa meva teníem una botiga, a Gràcia, i el meu pare va aconseguir que el Verdi li posés un calcines Verdi, li posés el cartell, i amb el cartell hi havia dues entrades gratis.
0: I per tant, regalaven
1: dues entrades perquè posaves el cartell. Llavors, esclar, cada dilluns, però és, o sigui, cada setmana canviaven, però dilluns, ja dilluns, en acabar de sopar, tota la família anàvem al cine a veure les pel·lícules. O sigui, no deixàvem esperar ni 24 hores. O sigui, anàvem al Verdi, hi havíem dos, llavors les altres dues les veia en un altre cinema i recuperava. O sigui que de jovenet no me'n vaig perdre ni una de les que s'estrenaven a Barcelona. Jo crec que les vaig veure totes,
0: Totes.
1: Jo crec que sí, vaja, sí.
0: I superada aquesta etapa, a Barcelona va seguir atent a totes les estrenes que hi havia i a través de quins circuits et movies?
1: A veure, superada aquesta etapa és quan arriba l'adolescència.
0: Sí?
1: I quan arriba l'adolescència, veure cinema va esdevenir una lluita d'enginy per aconseguir superar la censura franquista.
0: Sí, sí.
1: I això és un tema interessant, no pel meu cas en particular, sinó per explicar com la cosa funcionava. Recordem que en aquella època no, entraven a Espanya les pel·lícules que la censura volia, o sigui, no totes les que volia. I quan entraven a Espanya, havia un comitè de gent que les valorava,
0: sí.
1: I les valorava en 4 punts. 1. Para todos los públicos. 2. Solo para mayores. 3. Mayores con reparos. I 4. Gravemente peligrosa.
0: No me'n recordo d'això.
1: Hòstia, i tant, jo sí.
0: Em pensava que només hi havia com dues categories.
1: No, 4. Ara, si ara trobéssim la llista aquestes de que fa l'amic, trobéssim la llista de les pel·lícules realmente peligroses, n'hi ha algunes que dius, però aquestes no és per a tots els públics, hi havia realment pel·lícules realmente peligroses que ara les veuria tothom.
0: Sí, sí.
1: Però aquestes eren les més excitants per anar a veure, no ens enganyem, eh? Aleshores, el que passava, a més, per una banda hi havia aquesta qualificació, però a més la censura franquista es va inventar que les pel·lícules a partir del punt 3, del punt 2, perdona, ja no eren aptes per a menores. Mm-hmm. Hi ha un concepte cinematogràfic que és pel·lícules no aptes per a menores.
0: Saps? Sí, sí.
1: I això es posava a l'entrada del cinema, un cartell, i programa, aquesta pel·lícula és no apta per a menores.
0: Sí, sí, perquè hi ha aquesta cosa, Jordi, que hi havia cartells, però en els cinemes hi havia els quadros del cine.
1: Sí.
0: Sí, sí. Que eren les fotos.
1: Quadros, sí, però no, els quadros.
0: Però llavors, tu ens recordes quan, això? No.
1: Sí, hi havia els quadros. Home, si anar a veure els quadros era una cosa fonamental. Jo em passava el rato, els de matí anava veient quadros.
0: Mira, els quadros del cine. A veure, aquesta l'aniré a veure o no? Perquè hi havia fotos
1: de igual, la pel·lícula. És igual, no, simplement veies els quadros, vull dir, és igual, ja com si fessis al cinema. Però això de que posessin no apto per a menores era una cosa que a mi em va resultar molt excitant. I entre els 13 i els 16 anys, perquè, escolta, als 16 anys ja hi podies anar, perquè als 16 anys ja tenies cara d'identitat. O sigui, fixem-se que tampoc era tan lluny, o sigui, ara serien els 18, potser. Però en aquella època, amb 16 anys, tu ja podies anar al cinema amb el cara d'identitat. Però entre els 13 i els 16, que no tenia carnet d'identitat...
0: Per major d'edat, era els 21, no?
1: Sí, però el carnet el donaven als 16.
0: Al 16.
1: I als 16 ja podies entrar. Quan anaves al cinema, per dir tu que tens carnet, tu ensenyaves el carnet i et deixaven entrar.
0: Sí.
1: Si no ensenyaves el carnet, no et deixaven entrar. Bueno, però, esclar, això va ser un estímul brutal per intentar entrar al cinema, no apto per a menores.
0: Esclar. Vale?
1: Durant aquests 3 anys, també les vaig veure totes, podria explicar anècdotes divertides... Bueno, de tots colors, per com aconseguíem ficar-nos dintre del cinema, encara que fossin no aptes. Però explicaré, només n'explicaré una anècdota, perquè és la més contundent i la més il·lustrativa.
0: Ai!
1: Bé, jo per anar, quan anava al cinema a un auto per a menores, em preparava, em deixava créixer una mica la barba, perquè llavors en tenia ja de barba, jo era jovenet però tenia barba, i em vestia amb corbata, camisa, traje, americana, vull dir, impecable, com un senyor gran. Vale, doncs un dia vaig decidir anar a un cinema que es diu Selecto, a Gràcia, que el Selecto es caracteritzava perquè, a més de les dues pel·lícules, el tràiler i el Nodo, feien el que se'n deien variedades. Variedades era que a l'acabar la pel·lícula, acabar, feien un espectacle en directe de gent que cantava, artistes de circ, music hall... El programa sí, sí. Durava 4 hores, eh?
0: Oh.
1: Sí, clar, entre les dues pel·lícules, el tren i les variedades, 4 hores, entraves a les 4 i sorties a les 8, sí, de clar. I el que entrava a les 8 sortia a les 12. Bueno, total, que vaig decidir al Selecto a veure aquelles pel·lícules, amb les variedades, i evidentment vaig entrar. I quan estic assentat al cine i es comença el Nodo, hòstia, l'americana que portava pesava molt. I ja la portava feia rato, l'americana, però pesava molt. L'agafo, m'ho miro, i me'n dono compte que per error havia agafat el meu pare. I portava la seva documentació, diners en efectiu, les claus de casa, el tabaco, l'encenedor... No sé si vosaltres creieu que jo vaig sortir del cine a tornar-li. Si
0: ah, no?
1: Ho creieu, esteu molt... No, jo si entrava en un cine no apto, no em treia ningú d'allà dintre. Va, total, que menys mal que vaig dir a la família, vaig dir als meus pares on anava, a quin cine anava. Total, que comença la sessió, pum, pum, pum, i quan estava... Es començava ja la pel·lícula, la primera de les pel·lícules, veig que s'acosta la llanterna de l'acomodador cap on estava jo.
0: Hi havia l'acomodador amb la llanterna, és veritat.
1: El meu pare va haver de venir al cine, entrar amb l'acomodador, a recuperar la seva americana, i em va donar la meva. Bueno, jo no recordo què va passar al vespre quan vaig arribar a casa, perquè jo no vaig perdre les variedades, eh? Però sí, sí, aquesta va ser molt cèlebre. I, bueno, i l'altra que també era boníssima és que jo anava amb una cosina meva que em portava 9 anys i que ja podia entrar al cinema, esclar, anàvem al cinema d'estreno. Cinema d'estreno, anàvem tots. Llavors anàvem de parella. A veure, jo, la gent podia malpensar, eh? Vull dir, perquè la diferència d'edat entre tots dos era realment sospitosa, eh?
0: Sí.
1: Però anàvem de parella, tots els agafats del bracet i tal, sí, sí, per entrar en un cinero amb tot. Pues sí.
0: Déu-n'hi-do, quines aventures.
1: Pues sí, sí.
0: I encara més, no? Perquè després la teva afició també et va portar a haver de sortir del país, no?
1: Ah, i tant, això és una altra història de, també de la censura franquista. Sí. A veure, m'han deixat una encara important de la censura franquista, és que les pel·lícules, aquesta comissió que valorava si era 1, 2, 3 o 4, també el que feia era tallar les pel·lícules, suposo.
0: Ah, sí?
1: Que això ho sabeu.
0: Sí.
1: O sigui, es tallaven les pel·lícules. Ara hi ha pel·lícules fins i tot que passen que de cop canvia la veu amb una seqüència perquè l'han incorporat ara, és clar, l'han tingut que doblar de nou. Bé, doncs primer això, primer es tallaven les pel·lícules. Això feia que algunes pel·lícules et perdies...
0: Sí.
1: D'altres pel·lícules les massacraven directament. Hi ha una que és El Cabo del Miedo, on sembla que la van massacrar, impossible. Ara la fan sencera i dius, per què? Però la van massacrar. I després tenia la gràcia de que la gent, com que sabien que estaven tallades, inventava. Llavors era sensacional perquè et venia un que et deia la pel·lícula i te la canviava. Te la deia aquella seqüència i t'inventava la seqüència i et quedaves molt sorprès perquè la gent refeia les pel·lícules segons li semblava. Creatiu. Bé, com a anècdota cinematogràfica, la més célebre, la que és més important, suposo, no sé si la sabeu, és la de Mogambo.
0: Què passava, Mogambo?
1: Mogambo, l'heu vist, Mogambo?
0: Fa anys.
1: És aquesta del Clark Gable,
0: sí.
1: Aquells que se'n van a l'Àfrica.
0: És un clàssic, sí.
1: És un clàssic, amb l'Ava, sí. Garner, la Grace Kelly, bueno, és un caçador. La història és de que aquest caçador li ve una parella... Que li paguen per caçar, vull dir, per anar de safari i tal. I aquesta parella, la noia d'aquesta parella, que és la Grace Kelly, s'enamora d'ell. I llavors, a la versió original, és un matrimoni. I ella s'enamora d'ell, està a punt de cometre adulteri, evidentment no el comet, perquè les pel·lícules americanes de l'època no el cometia, però la censura espanyola, això de l'adulteri no sembla malament. I no se'ls va ocórrer una altra cosa que convertir el matrimoni en dos germans. Aleshores, clar, la cosa era molt més divertida perquè els dos germans s'emprenyaven i es fotien junts al llit. I llavors, ja, no hi havia adulteri, però...
2: Hi havia incest.
1: Què vols que en digui?
2: Era
1: bastant pitjor. I a més, el primer no es consumava, però el segon sí, eh? L'incest es consumava a la pel·lícula. Val, doncs aquesta era una de les bones del franquisme. I l'altra era que, bueno, com que ja he dit abans que no totes les pel·lícules entraven a dintre d'Espanya en aquell moment, sinó que entraven només unes quantes, van haver uns quants tios importants, intel·ligents, que se'n van adonar de que la Cerdanya francesa estava al tocant de la Cerdanya espanyola.
0: Sí.
1: I atrapassava la frontera, i de Barcelona a Perpinyà hi ha 150, però a Sallent hi havia 100 o no sé quan, estava a tocar. I se'ls va ocórrer que llavors feien uns caps de setmana en el qual et passaves frontera i et passaven en un cap de setmana 30 pel·lícules, per dir alguna cosa. O sigui,
0: un empatx,
1: o sigui, una darrere l'altra, totes les pel·lícules que no deixaven entrar a Espanya, una darrere l'altra. A veure, en versió francesa o en versió original amb subtítols en francès. Dur, eh? Allò va ser molt dur. Vull dir, un empatx realment d'imatge... francès que t'havies de tragar, que a vegades l'entenies i a vegades no tant, llegint subtítols i mentre un tio parlava en suec, tremendo. Bueno, però vull dir que a partir d'aquí vam estar veient un munt de pel·lícules a fora d'Espanya. Hi havia una cosa molt divertida, i és que quan acabava la pel·lícula, amb el company que tenies al costat li deies, aquesta no entrarà, eh? I l'altre deia, no, aquesta no entra. O deies, l'altre, aquesta el millor entra. I l'altre deia, sí, el millor entra. La veritat és que una vegada va canviar el règim, van entrar totes. Totes, eh? O sigui, totes les pel·lícules que havien vist prèviament fora d'Espanya,
0: sí.
1: Totes van entrar després...
0: A partir del 76, 77,
1: sí. Canvio, sí. Sí, la transició. Per exemple, a veure, no sé si us recordeu també com a cosa històrica, la Gran Buf, que la vam anar a veure... Que era, quan la van fer a Espanya, s'hi va tirar més d'un any, va estar més d'un any amb estrena, o sigui,
0: sí,
1: va estar,
0: sí,
1: durant un any la gent anant-la a veure,
0: sí,
1: de tant que els agradava.
0: Sí,
1: però
0: després
1: animal,
0: hi havia coses com Amacord o coses que tampoc eren, sí, tan...
1: Aquesta,
0: no entraven.
1: Aquesta, no sé si la recordeu, era molt bèstia, la Gran,
0: sí,
1: Buf.
0: Sí,
1: eh? Eren,
0: sí,
1: uns tios que suïcidaven, sí, menjant i vomitaven, jo que sé el que arribava a passar. Però va tenir un èxit brutal, vull dir, va tirar un any sense parar en un cine de Barcelona. Sí. Pues vinga.
0: I quines eren les teves sales de cinema preferides?
1: Bé, de fet, fins a l'any... O sigui, jo vaig marxar de Barcelona l'any 74, quan em vaig casar. Fins al 74, jo crec calculo que un 80% de les sales les vaig visitar. Suposo, sí, moltíssimes, tant per un motiu o altre, tant les de Gràcia sobretot com les de com les altres de Barcelona, per un motiu o altre, sempre les anava visitant totes.
0: Totes.
1: Tant d'estrena com de reestrena, sí, o sigui, que les anava veient totes. Després vaig anar a viure a Sant Just, llavors coneixia les d'Esplugues i de Sant Just, que eren les que anàvem a veure llavors en aquell moment, i això durant tot aquest període. Després, quan vaig anar a parar a la Vila Olímpica, a les que em vaig dedicar, les sales que em vaig dedicar van ser els de l'Icària i Elmo. Hi havia una multisala a l'Avinguda Icària,
0: sí,
1: que era Icària i Elmo, que a mi m'agradava molt perquè era una multisala molt àmplia, i a més les pel·lícules aquestes les feien en versió original, que a mi m'agraden les pel·lícules en versió original, però subtitulades en català o en
0: sí,
1: castellà.
0: No
1: però,
0: en francès.
1: Però a mi sí que m'agrada veure com la gent actua i tot plegat. I per això vull dir que m'anava molt bé aquesta opció per anar al cinema.
2: De fet, si em deixeu un moment, que encara que la... com es diu això? La interpretació del doblatge sigui sí, un art, en tant en quant aquí es fa doblatge, és per això que tenim tan mal nivell d'anglès a l'estat espanyol.
0: Això diuen. Sí, és veritat.
1: El que passa és que, a veure, ara han donat molta força i molt valor amb aquesta dobladora, la Maria Lluïsa Solà, que va doblar la Sigourney Weaver igual. Jo reconec que els dobladors... A vegades ara sentim pel·lícules clàssiques i sent les veus dels dobladors clàssics que tenen una veu molt maca i tal. Però, clar, quan has sentit Marlon Brando... És que Marlon Brando té aquella veu. O Marcello Mastroianni, el sents parlar i, hòstia, és clar, quan sents un altre tio que amb la veu del Mastroianni no t'acabes de ficar dintre del personatge, entre d'altres, eh?
0: Sí, sí,
1: per
0: ben sí,
1: doblat
0: sí,
1: que estigui.
0: Molt bé. Doncs, Vera, continuem, perquè, Jordi, a l'any 2016 vas començar a col·laborar amb Ràdio Tordera, i fins ara, i has fet un munt de feina. Aquesta experiència, com t'ha anat?
1: A veure, quan vaig entrar... Jo sempre m'he considerat, dintre d'aquest món del cinema, m'he considerat un espectador curiós. O sigui, en cap moment, viciós, perquè m'agrada molt el cinema, però en cap moment m'he considerat un crític cinematogràfic, perquè ni m'he format amb aquest tema, ni en definitiva, bueno, no m'he format, ni he tingut mai un especial interès en ser-ho. Per tant, el que m'ha permès col·laborar amb Ràdio Tordera és estimular aquesta curiositat i aquest vici cinematogràfic. O sigui, sí que m'ha ensenyat, o sigui, sí que hi he aprofitat per conèixer més anècdotes, més curiositats, més coses que no sabia de les pel·lícules, dels directors, dels actors... O sigui,
0: que ja en sabies un munt, eh?
1: Ja en sabia, però m'ha ajudat encara a conèixer moltes coses.
0: Aprofundir.
1: No, aprofundir. Coses noves que desconeixia, que és clar, que al final hi he pogut entrar. I això és el que sobretot m'ha permès estar aquí a Ràdio Tordera. Sempre té el problema la ràdio de que té la limitació de que no hi ha imatge, o sigui que so. I és clar, el ser so... hi ha coses que si poguessis veure una imatge explicaries millor o veuries millor de què van. El que sí que he procurat sempre, des del principi de les primeres sessions, ha estat portar la música del cinema.
0: Sí.
1: Perquè a la ràdio sí que la música del cinema és una cosa que es pot portar i és d'agrair. I de música de cinema, ara cada vegada està més ben valorada. Abans es considerava que els compositors de cinema eren de segona categoria.
0: Sí?
1: Però sí, en principi els devien els clàssics i no sé què.
0: Eren un complement només, no?
1: Sí, o sigui, eren tan bons com els dels clàssics. Però ara s'està demostrant que els compositors cinematogràfics tenen tota la categoria que tu vulguis.
0: Clar. Doncs,
1: bueno, a més, guardo curiosament tots els guions que hem anat fent fins ara.
0: Nosaltres també la ràdio, sí, tenim tot aquest arxiu.
1: Sí. D'alguna manera també això em pot permetre...
0: És un valor.
1: Em pot permetre, quan sigui possible, doncs, repassar-ho.
0: Sí, sí.
1: A veure, de totes maneres, hi ha dues coses que em sap greu que es perdin. Dues coses realment especials que em sap greu que es perdin. Va haver-hi una sessió, una sèrie de sessions que vaig fer sobre... coses particulars del cinema català.
0: Sí.
1: O sigui, singularitats del cinema català.
0: Sí.
1: Que hi havia el Néstor Almendros, el Xavier Cugat,
0: sí,
1: el Badet i Blai, i és una llàstima que això no es tingui per part d'algú, perquè realment són particularitats del cinema català que no són conegudes.
0: Yeah.
1: I a més perquè se'n van de lo típic del director o del productor.
0: Sí.
1: No són personalitats especials,
0: sí,
1: que formen part del cinema. I l'altre, fa dos anys, que vam recollir fins a fa dos anys totes les dones que havien fet cinema a Catalunya.
0: Sí.
1: Des de la primera fins a l'última.
0: Sí, sí.
1: Que ara ja n'hi ha més. Ara l'Aina Clotet acaba de
2: fer. L'Aina Clotet, sí.
1: I alguna altra més, eh? Vull dir, des de llavors, esclar, amb dos anys més, esclar, van sortint més, sí. més directes.
0: N'hi ha més.
1: Sí, però vull dir que nosaltres vam aconseguir recollir amb una sèrie de sessions,
0: sí.
1: pràcticament
0: una bona
1: llista. Totes les que hi havien, totes sí. les que hi havien fins aquell moment.
0: Sí, sí, sí, però ho tenim recopilat.
1: Tot això sí que vol dir la pena que algú se'n preocupés. Féssim
0: difusió, també.
1: Féssim difusió perquè realment és curiós.
0: Sí, sí, sí, sí. No es troba en altres llocs, això tampoc. No?
1: Sí, sí.
0: I has fet tota aquesta col·laboració a Ràdio Tordera, però també fas altres activitats relacionades amb el sistema. Ai,
1: ah,
0: perdona,
1: sí.
0: amb el cinema, de què es tracta?
2: El sistema
0: cinematogràfic.
1: Bé, jo sí, el que he fet, a més, durant aquests anys, tot això ho he fet després de ser jubilat, eh? O sigui, jo sóc llicenciat en econòmiques, m'he dedicat tota la vida a fer pressupostos, però quan m'he jubilat he canviat la veta que tenia, amagada, i llavors sobretot m'he dedicat a dues coses. També simultàniament amb començar aquests programes en Ràdio Tordera, el que vaig fer, soc d'una comissió sènior del Col·legi d'Economistes,
0: sí.
1: i des de la comissió sènior una de les activitats que anem fent són pel·lícules de Cinefòrum. O sigui,
0: Cinefòrum.
1: Un Cinefòrum, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Un Cinefòrum que portem, vam celebrar el desè aniversari, que té força, una activitat que dura 10 anys, el desè aniversari l'any passat, amb la gràcia de que vam tornar a projectar la mateixa pel·lícula que havíem projectat 10 anys abans.
0: Ah, sí?
1: I amb el mateix director 10 anys després.
0: Sí, esclar. Sí,
1: el director no, que el director va acceptar tornar a venir,
0: sí.
1: i vam tornar a tindre una altra... Era un director, un economista, que va fer una pel·lícula, un documental d'economia, i que el va estar d'acord el 10 anys després, tornaria
0: a tornar a venir.
1: Tornar a venir. I llavors, bueno, portem aquesta activitat, portem més de 10 anys fent-la, i basant-nos, o sigui, amb una certa gràcia, que és portar directors catalans, catalans simplement perquè ho són, i després pel·lícules que, tot i que no ho sembli, parlin de temes econòmics. Mm-hmm. Si fem pel·lícules que són... Vull dir, res de pel·lícules d'autor ni pel·lícules estranyes, ni... No, no, d'aquelles que aniries a veure tranquil·lament, però dius, fixa-t'hi que darrere hi ha un transport econòmic.
0: Sí, sí.
1: I això són els dos tipus de pel·lícules.
0: Molt bé.
1: I per altra banda, també simultàniament, jo quan estava... quan vivia a la Vila Olímpica, la biblioteca de la Vila Olímpica, que és la Xavier Benguerel, és una biblioteca que estava basada en la il·lustració i el cinema. Mm-hmm. O sigui, llavors, amb aquesta biblioteca vam muntar un grup que fèiem literatura i cinema.
0: Sí.
1: És a dir, agafàvem pel·lícules, decidíem quina pel·lícula volíem veure que tingués a darrere o abans una obra literària, llegíem la novel·la, veiem la pel·lícula i llavors valoràvem què ens semblava, si era millor la pel·lícula, la novel·la, quins fallos hi havia. És superinteressant, si a algú li agrada la literatura i el cinema, és superinteressant perquè te n'adones de com el director modifica moltes vegades la història per la seva conveniència. Hi ha dos casos magnífics, eh? Te els explico. Un és El sueño eterno.
0: Sí.
1: El sueño eterno, de la pel·lícula del Humphrey Bogart i la Lauren Bacall, és una pel·lícula que l'obra, sembla que tu la desconeixes, l'obra del Chandler, El sueño eterno del Chandler, aquella del Philip Marlowe,
0: sí.
1: és una novel·la que ja és una mica complicada, uh-huh. del Chandler. Bé, quan tu veus la pel·lícula, si l'entens...
0: Premi.
1: I jo no vaig mai pensar, hòstia, si llegi la novel·la, com és que no entenc la pel·lícula? Bé, és que el que passa amb la pel·lícula és que a la novel·la el personatge de la Lauren Bacall és secundari, a la novel·la. El protagonista és la germana, que és l'assassina, no sé què, i l'altre té un paper secundari, complementari, clar, però com que van fitxar la Lauren Bacall, que estava vinculada amb el Humphrey Bogart...
0: L'havien de lluir.
1: Llavors van remuntar el guió per donar-li més paper a la Lauren Bacall. I això desmuntava la història.
0: Ja.
1: Doncs quan te la miraves bé, te n'adonaves. I l'altra, que també és molt curiosa, és, no sé si l'heu vist, és Perdición, que és aquesta del Billy Wilder, que és una novel·la de James McCain. Perdición, que es titula Doble indemnització en versió original. Aquesta, el guió del Billy Wilder, sorprenentment, acaba la pel·lícula molt millor que la novel·la. O sigui, i el mateix James McCain ho va reconèixer, que quan va veure la pel·lícula va dir, hosti, el final que li heu posat és molt millor que el meu. O sigui que és una pel·lícula que millora...
0: Millorada.
1: No, al final, si la novel·la, la pel·lícula la van tirant. Però al final, quan vaig llegir la novel·la jo, vaig dir... hosti, quin final, no? I quan veus la pel·lícula dius, no, no, tu, que aquest té potència.
0: Sí, sí, sí.
1: I l'altre també que és curiós, també del James McCain, és el Carcero siempre llama dos veces,
0: ah, sí,
1: que l'han fet 80 vegades, uh-huh. I a la versió, o sigui, el Luchino Visconti, que és un senyor absolutament allunyat del cinema negre, vull dir,
0: sí, sí, sí.
1: Luchino Visconti, a la seva òpera prima, va ser el Carcero siempre llama dos veces, que es titulava Obsesión.
0: Sí, sí.
1: Doncs el tio li gira... I per en compte de ser una obra negra, és un melodrama tremendo. O oh, sí, sí, vull dir, i és la mateixa història, eh?
0: Sí.
1: Però per en comptes d'anar per la banda aquesta, li dono un tomado dramàtic, és bona, eh? Vull dir, la veritat, francament bona. O sigui, que ja veus tu que quan fa cinema i
2: literatura,
1: i literatura, no parlem de psicosis, eh?
2: No,
0: no, no, no, que ens allargaria massa.
1: No, vinga.
0: I se'ns acabaria el temps.
1: Vinga.
0: Has vist molta evolució des de la teva infantesa fins ara en el cinema i també molts canvis. Cap on va ara?
1: Això t'ho volia explicar. Si ara que bueno, jo el que veig, això estic bastant despistat perquè en alguna manera, com vaig començar, eren pel·lícules de sessió doble, les d'estrena. Després aquests cinemes desapareixen, es converteixen en multisales, tot es concentra, només hi ha una pel·lícula per cada sessió,
0: sí,
1: etc. I ara és l'època de les plataformes, sí, i de la televisió. Ara la televisió és potentíssima. L'altre dia vam veure una batalla tras altra, ja la passen per televisió, la que ha guanyat l'Òscar d'aquest any.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, anar a la sala d'estrena ja es comença a ser complicat. I això ve, el que et volia dir és que he recordat que sempre quan parlem de la festa del cinema, a la següent sessió dono les dades.
0: Sí.
1: I les tinc. Amb aquesta festa del cinema, la darrera que es va fer, que va ser a principi de juny, sembla ser que ha estat un èxit. Sí, perquè a tot Espanya hi ha hagut més d'un milió, 1.300.000 espectadors que hi han anat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. I això diu que suposa un increment d'un 4% sobre la festa del cinema...
2: D'abans de la pandèmia.
1: Aquí no hem arribat. La primera sessió del cinema d'ara fa un any. O sigui, primavera a primavera,
0: sí, sí, sí,
1: hem guanyat això. Amb el que es demostra que si tu fas pel·lícules a un preu raonable, la gent s'hi anima. Tot i que, ja sempre ho he dit, sembla mentida que quan fan festa del cinema fan xurros. O sigui, que les pel·lícules bones mai entren en aquests dies. Vull dir que és una cosa habitual. La pel·lícula que més les pel·lícules que més s'han vist han sigut dues de terror, Pack Rooms i Scary Movie 8. Aquestes dues les que han tingut més assistència, eh? O sigui, les de terror ja van per partida doble. I les dues, aquelles dues del X-Men i los Marvels de l'Universo i la del... Com es, no recordo, aquella de Mandalorian en Grogu. Tinc que mirar el títol, mm-hmm, perquè aquesta no em surt. Aquestes han tingut molt poca audiència, amb el que es veu que hi ha una mica de cansament sobre els temes.
0: Segurament.
1: Però veja, la cosa ha tirat força bé i estan contents de cara a aquesta situació.
0: Molt bé, molt bé. Doncs res, Jordi... Tu dius que has esgotat ja tots els temes i que potser pares de les teves col·laboracions amb la ràdio. No estàs segur?
1: A veure, com deia el Sean Connery en una pel·lícula famosa de James Bond, nunca digues nunca jamás. Bueno, de moment, si em prenc un respir, més que res perquè... sembla mentida, però mitja hora cada 15 dies durant 11 anys... genera una quantitat tremenda d'informació,
0: sí, això és veritat,
1: i arriba un moment en què hi ha falta trobar temes nous. Per tant, sí que em prenc un respir, però si veig que hi ha temes nous que quedin per tocar i que valgui la pena,
0: t'apuntes ràpid.
1: Us ho proposo i si us interessa, doncs ens ho tornem a posar. Però de moment deixem-ho aquí i a veure, i com que ja estem parlant d'aquest tema, aprofito per agrair a l'audiència la paciència.
0: No, l'audiència, nosaltres t'ho agraïm a tu.
2: Sí.
1: La paciència per haver escoltat aquests programes i per acabar, m'agradaria acabar amb música, com és normal en aquests programes.
0: I tant. I amb quin
1: amb
0: tema?
1: Amb una música molt especial, perquè és la cançó que la Celine Dion li va cantar amb el Charles Chaplin en el seu funeral. A veure, parlem-ne, jo no estic parlant de funerals.
0: No.
1: La cançó es titula Smile, la va composar Charles Chaplin,
0: sí,
1: per la pel·lícula Tiempos Modernos, mm-hmm, és molt maca, i per tant sentim a la Celine Dion cantant-la, aquesta.
0: Oh, doncs tenim preparada una que no és de la Celine Dion.
1: Ah, bueno, però és Smile?
0: És Smile.
1: Ah, doncs vinga, que sigui Smile. Així no serà un funeral, tira. Davant.

0: Molt, la gent jove...
1: Molt bonica, però no era la que tu no, volies. Acabat dic, amb una pífia, eh?
0: Dic, però per la gent jove, que potser no el coneix, aquesta és la versió del Nat King Cole, aquest magnífic cantant que de jazz. Fixeu-vos, la gràcia és que el compositor Charles Chaplin. I mireu quin partit entreu el Nat King Cole d'aquesta cançó d'en Chaplin.
1: D'en Chaplin. Bé, ens queda pendent la de la Dion, ho sento.
0: La primera de la propera temporada.
1: Vinga. Això, molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies per ser aquí, gràcies per tota aquesta feina i bé, contem que ens tornem a sentir...
0: Exacte.
1: No sé quan,
0: però... Si algun dia em proposa algun tema, m'apunto,
1: sí?
0: Eh?
1: Vinga, deixem-ho aquí, gràcies.
0: Adéu-siau, eh? Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

Bona tarda, Dolors. Bona tarda, Arnau. Bona tarda, Jordi. Avui parlarem del neoplatonisme. Som al programa A Tres Bandes, a l'espai d'un bocí de saviesa. Soc Toni López i parlarem de Plotí i el neoplatonisme. Plotí és el més important filòsof grec de l'era comuna. Vol dir, eren que van estar comúment la filosofia primigènia dels grecs, etc., i el cristianisme primigeni. Fundà una escola de filosofia, el neoplatonisme, que tingué una gran influència en l'última filosofia clàssica pagana i en el pensament cristià primitiu. Per mitjà de pensadors com Sant Agustí, Boeci, que va saber que va néixer el 480 i va traspassar els 524, i Pseudo Dionisi, del entorn que va viure entorn a l'any 500. El neoplatonisme impregnà profundament la teologia i filosofia medieval. Plotí nasqué a Egipte i s'educà a Alexandria, on estudià durant 11 anys amb el distingit filòsof pagà Ammonio Saccas. Després d'una cancel·lació d'un viatge a Mesopotàmia per estudiar amb filòsofs perses i indis, Plotí s'establia a Roma. Allà fundà una exitosa escola i escrigué una sèrie de 54 tractats breus editats posteriorment pel seu deixeble Porfiri. Fidel a la seva filosofia mística i centrada en l'esperit, Plotí fou un vegetarià cèlibe que menjava frugalment, meditava freqüentment i tenia poc interès en les qüestions mundanes. S'avergonyia que la seva ànima tingués un cos. El neoplatonisme fou bàsicament una fusió d'una millorada teologia platònica amb una mescla de tocs aristotèlics, estoics i d'altres filosofies antigues. Prenent part dels escrits de Plató, Plotí elaborà una complexa superestructura teològica que veia l'univers físic com el resultat d'un seguit d'emanacions de la realitat última, que anomenà U. Aquest U era etern, immutable, immaterial, inescrutable i unitari. De l'U emana un altre principi diví, ment, que sabem que els grecs l'anomenen nous, la font de les eternes formes platòniques. De la ment emana l'ànima, que crea el temps, les ànimes individuals i el món físic. Com Plató, Plotí creia que el cos és la presó de l'ànima. El propòsit de la vida és retornar a l'U per mitjà d'una vida de saviesa, virtut i sacrifici. Saviesa, virtut i sacrifici. Per la majoria de la gent, la salvació serà un procés que tindrà que patir moltes reencarnacions addicionals. Les ànimes bones i santes, malgrat tot, s'uniran permanentment amb l'U, perdent, per tant, tota la seva identitat personal. En el seu llit de mort, les seves últimes paraules foren: ara haig d'esforçar-me per fer que allò que tinc de diví en mi s'elevi fins a allò que és diví en l'univers. Doncs amb aquestes paraules de Plotí, nosaltres que acabem aquest espai un bocí de saviesa per aquesta temporada 2026. Així és que serà fins una altra. A reveure!

0: Bé, acabem la tarda a tres bandes, avui de comiat, així més festiu. Ens ho estem passant molt bé, però Arnau, ara la teva secció, tens només 5 minutets?
1: No, ja m'espavilo.
0: Sí? Doncs sí. Vinga, va, per acomiadar la secció de tecnologia, a veure què ens portes.
1: Doncs avui us porto, per allà acabar tota la temporada així de tecnologia també, una mica un resum del 2026 sobre la tecnologia, quins avenços hi ha hagut, com sí? Ha canviat la tecnologia i tot això.
0: Molt bé, doncs a veure.
1: Si haguéssim de resumir el 2026 en una sola idea, probablement seria que la intel·ligència artificial ha deixat de ser només una eina que respon preguntes per començar a convertir-se en una eina que actua. Durant els últims anys ens hem acostumat a xatejar amb els sistemes d'IA, demanant-nos informació o ajudant per escriure textos. Però aquest any hem vist un pas més enllà. Cada vegada hi ha més sistemes capaços de dur a terme tasques completes, gestionar processos i col·laborar amb persones de manera molt més autònoma. Aquesta evolució també s'ha començat a notar en el món laboral. Moltes organitzacions estan incorporant sistemes capaços d'automatitzar tasques repetitives, gestionar informació o ajudar en la presa de decisions.
0: Això ja es porta a la pràctica, no?
1: Sí, per exemple, fàbriques que ho fan així els processos molt repetitius, en comptes de fer-ho treballadors, doncs...
0: A la intel·ligència artificial.
1: Sí. O també perquè està dedicada a feines rutinàries perquè els treballadors puguin concentrar-se en tasques més creatives o complexes. Però si hi ha una tecnologia que ha guanyat molt protagonista durant aquest any és la robòtica. Durant molt de temps, el robot semblava una cosa reservada a les fàbriques o a les pel·lícules de ciència-ficció. Tanmateix, el 2016 ha estat un any important perquè cada vegada veiem més robots capaços d'aprendre i adaptar-se en situacions reals. Algunes empreses han presentat sistemes que poden ensenyar-se a si mateixos per realitzar tasques de gran precisió, mentre que altres estan desenvolupant robots que són pensats per treballar en la logística, magatzems o serveis. Això ens porta a una altra tendència que ha marcat l'any, que és la unió entre la intel·ligència artificial i el món físic. Fins ara associàvem la IA, sobretot amb textos, imatges o programes informàtics. Ara, però, cada vegada més experts parlen de denominada IA física, és a dir, sistemes que són capaços de percebre el seu entorn, prendre decisions i actuar sobre el món real. Aquesta és una de les àrees que està despertant amb més interès de cara als pròxims anys. Al mateix temps, aquest creixement de la intel·ligència artificial també ha fet aparèixer noves preocupacions. Si els sistemes són cada vegada més autònoms, com ens assegurem que actuïn correctament? Com evitem errors o usos inadequats? I aquest 2026 també ha estat un any en què moltes empreses i centres de recerca han començat a dedicar més esforços a la seguretat i al control de sistemes ja avançats. I més enllà de la IA i els robots, també hem vist avenços en àmbits menys visibles, però igual d'importants. La tecnologia està entrant cada cop més en sectors com la salut, l'energia o la indústria. Per exemple, hi ha projectes que utilitzen la intel·ligència artificial per adaptar tractaments mèdics a cada pacient o per fer més eficients les xarxes elèctriques. Encara hi ha moltes d'aquestes innovacions que no apareguin cada dia els titulars, però podrien tenir un gran impacte a la nostra vida durant els pròxims anys. I fins aquí la notícia d'avui.
0: Un bon resum, no?, de com està incidint a passos molt accelerats la intel·ligència artificial en les nostres vides i en diferents tasques. En molt pocs mesos, tot això està canviant molt.
1: Sí, sí.
0: 2026, però només estem a juny, o sigui que d'aquí
1: sí,
0: a final d'any
1: sí.
0: Encara quedarà. I segur que molts més canvis encara.
1: Sí.
0: Arnau, gràcies per la teva secció, gràcies per la temporada. Ens hem d'acomiadar, deixar aquí a la tarda a tres bandes, probablement fins la tardor que ve, i molt bon estiu.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 27 de juny. El veïnat de Sant Pere ja ho té tot a punt per les seves festes organitzades per l'associació de veïns del barri. Ahir ja va començar aquesta festa.

0: festa major i, seguidament, avui dissabte i demà diumenge es duran a terme una sèrie d'activitats que combinaran tradició, entreteniment i comunitat. Ahir es van dur a terme un concurs de dibuixos i també un correfoc al vespre, però avui dissabte és el torn del sopar popular a partir de les 9 del vespre. L'organització recorda que els tiquets estaven a la venda fins a feia uns dies i es podien recollir a l'associació. Per acabar, demà hi haurà una missa a la capella de Sant Pere a la 1 del migdia amb sardanes, vermut i un sorteig amb molts premis. El dia que clourà amb una festa infantil amb inflables i un canó d'escuma a partir de 5:45 de la tarda. Per qualsevol dubte es pot contactar al telèfon 623 14 14 58. El ple de l'Ajuntament de Tordera va fer la lectura ahir del manifest de suport als drets del col·lectiu i contra la LGTBI-fòbia. El manifest oficial posava en relleu tant les conquestes socials com els reptes pendents per garantir la seguretat i la igualtat de tothom. Es denuncia qualsevol mena d'agressió, discriminació o estigma que pateixen les persones per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. També es va posar un èmfasi especial a la defensa dels drets de les persones més vulnerables. Escoltàvem també el manifest de Marta Galiana, de l'Associació de Dones Tordarenques, on deien que reivindicaven els drets del col·lectiu. El manifest insta les administracions a garantir l'accés de recursos de suport, com els serveis d'atenció integral, i a desplegar polítiques públiques valentes. La Peixera presenta avui dissabte la primera proposta d'estiu. L'entitat presenta un esdeveniment anomenat One Track Peixera, que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertran a partir de 9:45 de la nit. La gran novetat d'aquest concert és el format col·laboratiu. Un total de 13 grups i solistes, majoritàriament de Tordera, participaran en l'espectacle interpretat un tema cadascú. El cartell d'artistes que pujaran a l'escenari inclou grups com Ara Pla, Dark Joke, Dilema, És en Carles, Johnny Folker, Casa Cabant, Los Guitar Duo, Marder, Surfing 4, Tres Ases, Tupper Barre, Bade Retro i Zulo. Avui dissabte també s'organitza una nova activitat singular per posar en valor el patrimoni natural, la Nit de Ratapinyades. Aquesta proposta forma part del cicle de passejades guiades de primavera al Parc del Montnegre i al Corredor, la jornada que començarà a 8:15 davant de l'Hospital de Pobres de Tordera, punt de trobada estel·lar pels participants. I l'activitat tindrà una durada total de 3 hores i es divideix en dues dates principals. Per començar, a 8:15 hi haurà la xerrada i el taller educatiu. I a 9:45 sí que ja es durà a terme la passejada nocturna amb un recorregut curt i suau, apte per a tots els públics. L'organització compta amb el suport de l'Ajuntament de Tordera, la Diputació de Barcelona i el Centre d'Educació Ambiental i també recorda que és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Pel que fa al temps, avui dia assolellat a Tordera amb temperatures màximes de 34 graus, unes temperatures que ja no són tan fixes com a les de l'onada de calor d'aquests passats dies, però tot i així que segueixen consolidant-se en altes temperatures. Per tant, la calor ja està present amb una temperatura més habitual per l'estiu i el sol que serà el que tindrem aquests propers dies.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
4: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. És a dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina, per mi i per tothom. Com que m'agradava molt la amistat al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
3: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
4: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu graig tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
3: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
4: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
3: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
4: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
3: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se li va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
4: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
3: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
4: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins a aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009 i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls...
3: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
4: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, batoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
3: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
4: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull, això sí pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. té un preu, perquè són hores, hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
3: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
4: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo, crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
3: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
4: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc, o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
3: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
4: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom, Cristina Bay Parris. Primer de tot, perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
3: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
4: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més, més masculinitzat o encara ara una, bastant, és com que també ens falta creure'ns-ho, creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquesta, aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
3: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
4: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. Vull dir, coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més hi estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
3: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector, i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: FM. Ràdio Tordera.

0: festiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
5: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Internet. Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 27 de juny. El veïnat de Sant Pere ja ho té tot a punt per les seves festes organitzades per l'Associació de Veïns del Barri. Ahir ja va començar aquesta festa major i, seguidament, avui dissabte i demà diumenge es duran a terme una sèrie d'activitats que combinaran tradició, entreteniment i comunitat. Ahir es van dur a terme un concurs de dibuixos i també un correfoc al vespre, però avui dissabte és el torn del sopar popular a partir de les 9 del vespre. L'organització recorda que els tiquets estaven a la venda fins a feia uns dies i es podien recollir l'associació. Per acabar, demà hi haurà una missa a la capella de Sant Pere a la 1 del migdia amb sardanes, vermut i un sorteig amb molts premis. El dia que clourà amb una festa infantil amb inflables i un canó d'escuma a partir de 5:45 de la tarda. Per qualsevol dubte es pot contactar al telèfon 623 14 14 58. El ple de l'Ajuntament de Tordera va fer la lectura ahir del manifest de suport als drets del col·lectiu i contra la LGTBI-fòbia. El manifest oficial posava en relleu tant les conquestes socials com els reptes pendents per garantir la seguretat i la igualtat de tothom. Es denuncia qualsevol mena d'agressió, discriminació o estigma que pateixen les persones per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. També es va posar un èmfasi especial a la defensa dels drets de

0: les persones més vulnerables. Escoltàvem també el manifest de Marta Galiana, de l'Associació de Dones Tordarenques, on deien que reivindicaven els drets del col·lectiu. El manifest insta les administracions a garantir l'accés de recursos de suport, com els serveis d'atenció integral, i a desplegar polítiques públiques valentes. La Peixera presenta avui dissabte la seva primera proposta d'estiu. L'entitat presenta un esdeveniment anomenat One Track Peixera, que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertran a partir de 9:45 de la nit. La gran novetat d'aquest concert és el format col·laboratiu. Un total de 13 grups i solistes, majoritàriament de Tordera, participaran en l'espectacle interpretat un tema cadascú. El cartell d'artistes que pujaran a l'escenari inclou grups com Ara Pla, Dark Joke, Dilema, És en Carles, Johnny Folker, Casi Acabant, Los Guitar Duo, Marder, Surfing 4, Tres Ases, Tupper Baré, Bade Retro i Zulo. Avui dissabte també s'organitza una nova activitat singular per posar en valor el patrimoni natural, la Nit de Ratapinyades. Aquesta proposta forma part del cicle de passejades guiades de primavera al Parc del Montnegre i al Corredor, la jornada que començarà a 8:15 davant de l'Hospital de Pobres de Tordera, punt de trobada estel·lar pels participants. I l'activitat tindrà una durada total de 3 hores i es divideix en dues dates principals. Per començar, a 8:15 hi haurà la xerrada i el taller educatiu. I a 9:45 sí que ja es durà a terme la passejada nocturna amb un recorregut curt i suau, apte per a tots els públics. L'organització compta amb el suport de l'Ajuntament de Tordera, la Diputació de Barcelona i el Centre d'Educació Ambiental. I també recorda que és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Pel que fa al temps, avui dia assolellat a Tordera amb temperatures màximes de 34 graus, unes temperatures que ja no són tan fixes com a les de l'onada de calor d'aquests passats dies, però tot i així que segueixen consolidant-se amb altes temperatures. Per tant, la calor ja està present amb una temperatura més habitual per l'estiu i el sol que serà el que tindrem aquests propers dies.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Are you ready to get on down to the funky disco sound? Five, four, three.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més arriba la història del High Energy, el teu programa de la música dance dels 80s. Avui, a la història del High Energy, tindrem The Wizard Girls. I després, com que s'està acabant la temporada regular de Hot Dance 80, farem un repàs a les cançons que varen ser números 1 als estius. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. El duet vocal americà The Wizard Girls és una de les formacions més icòniques i potent de l'era de la música disco, el High Energy i el Dance Pop. Amb una de les veus descomunals curtides al gospel i una energia desenvolupant una fita imborrable a les pistes de ball als anys 80. Estem parlant de Martha Wash i Zora Hurston amb el nom artístic de Wizard Girls.

La història del duet va començar a San Francisco a mitjans dels anys 70. Martha Wash i Sora Hampstead, llavors i Sora Rhodes, grans amigues amb un sol i transfonen la música gospel, varen unir forces el 1976 per convertir-se en les coristes del llegendari rei del disco i high energy, com estem escoltant ara amb aquesta cançó, You Make Me Feel Surreal. Sota el nom de Two Tones of Fun, o simplement de Two Tones, les seves potents veus es varen convertir en la columna vertebral dels majors èxits de Sylvester.

El 1992, després de firmar per Columbia Records, el duet va adoptar formalment el nom de With Girls per al llançament d'una cançó que canviaria les seves carreres per sempre. Estem parlant de It's Raining Men.

El duet va continuar editant àlbums durant els anys 80, destacant treballs com el que varen editar el 1983, Success.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició d'avui amb els Inner Circle. Sweet la-la-la-la song. Un grup que es va formar el 1978. Però va ser el 1992, l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona i de l'Expo de Sevilla, quan es varen fer famosos amb aquesta cançó. S'anomenaven, més bé es deien, es feien anomenar The Bad Boys of Reggae. Els nois dolents del reggae.

I la música dels Lip Sync i Funky Town. Ens anem cap a la platja de la mà dels Rigueira.

La cançó de l'estiu del 80 va ser Funky Town de Leipzig. El 81 era Tequila con Salta. El 82, Alaska i los Pegamoides. I F.R. David Ward.

Seguim al 1983, ara serà Ryan Paris. Anem a fer un repàs on es pot escoltar actualment Hot Dance 80. A Osona, al Ripollès, al Moianès, al Bages, a l'Alt Empordà, al Maresme, al Baix Montseny, al Baix Penedès, al Garraf, Terres de l'Ebre, Segrià, Cerdanya, Andorra i la darrera incorporació, la Ribera Baixa, a València.

su nom real és Claudi Frisch-Mentrop. Una de les figures més icòniques i singulars del sintopop i música dance dels 80. Va néixer el dia de Nadal de 1952.

Hot Dance 80 no escoltarem el Tractor Amarillo, tot i que estem fent una llista amb els números uns dels anys 80 i 90. Però anem a fardar de platja, perquè a Catalunya i al País Valencià tenim platja, però a los madriles va ser que no.

Això és Contents 80. Estem escoltant alguna cosa que normalment no es punxa, o sigui que anem a donar-li canya al cos i a ballar amb el The Power. Recorda, si vols enviar una nota de veu, ho has de fer al 626-440-111. 626-440-111.

Snap the Power. Utilitzant un sample. Sabeu de qui, que sí? Jocelyn Brown. I la propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és una dona que va enregistrar molts i molts temes. I és que era una veu d'estudi que al final es va posar a cantar ella en solitari.

Seguim escoltant les cançons que triomfaven als estius. Ara la propera serà la Whitefield, amb una cançó que era per ballar el dissabte a la nit. Didi-na-na-na.

0: Estem ballant el dissabte a la nit, Saturday Night, amb Wakefield. I ara què et sembla si ens anem a ballar un mambo? Va, vinga, va. 1, 2, 3, 4.
1: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5.

0: Number 5, l'Omega, una cançó que els DJs ens punxaven moltíssim a les pistes de ball. Estàvem a l'estiu, a l'aire lliure,
1: Mambo Number 5,
0: ballant això, el Mambo Number 5. I ara anem a escoltar una cançó que ja té 50 anys. Estem parlant de la Tina Charles i el I Love to Love. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
5: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
2: Molt bé, això és la cançó del Francisco.

0: Thank you. Thank you.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment.
2: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

0: Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui dediquem el programa als Ramones, quatre nois del Queens de Nova York, en què el 1974 van decidir que el rock s'havia d'embolicar massa. S'havia posat massa seriós, massa llarg, massa complicat, i calia tornar a començar de zero, a partir de zero. I carai, ho van fer, vaja si van fer-ho. Joey, Johnny, Didi i Tommy Ramone, tots amb el mateix cognom fictici, com si realment fossin una família. Van agafar tres acords, van tallar diverses cançons per la meitat i van posar-se una jaqueta de cuir negre. El que havia sortit d'aquella combinació improbable va canviar el rock per sempre. Potser no ho van saber fer de seguida, però tots els grups que van venir després, sí. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem pel principi, pel millor principi possible. Bridgy Pop vindria a ser així com Atac Llampec. És del primer disc homònim de l'any 1976 i és, senzillament, una de les obertures de programes més eficaces que existeixen. La lletra, la veritat, és que no diu gran cosa. Hey, ho, let's go. Ei, ei, endavant. Repetir fins que el cervell, doncs, cedeix. Però aquí no es tracta del significat, es tracta de l'impacte. 2 minuts i 12 segons de bateria sense avís, guitarres com serres elèctriques i una veu que no demana permís. L'any 76 aquella velocitat era un escàndol. Avui estareu d'acord amb mi que és tot un himne universal. El primer disc dels Ramones es va gravar en menys d'una setmana i va costar més o menys $6,000. Avui figura en gairebé totes les llistes dels discos més influents de la història del rock. Així és que anem a escoltar Bridgy Pop, Atac Llampec, any 1976, els Ramones, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.
1: On your tube. We'll have to do something off our first

0: Bripsi Pop, 2 minuts i estem tremolant. Benvinguts al món de Ramones. Podríeu pensar, o podríem pensar, m'incloc jo mateix, que els Ramones eren només velocitat i soroll. Però escolteu això. I wanna be your boyfriend. Vull ser el teu xicot. És del mateix debut de l'any 76 i aquí apareix una cara del grup que molt sovint s'oblida. La del noi adolescent que s'enamora i no sap molt bé com dir-ho. La lletra no podria ser més directa. Vull ser el teu xicot, res més. Sense metàfores, sense poesia, sense floritures. I precisament per això colpeja. És una honestitat una mica torpe, podríem dir, una mica ingènua, completament real. Els Ramones eren fills dels 60, tant com el del punk. Adoraven les Ronettes, adoraven els Beach Boys, adoraven aquell pop de 3 minuts on el que importava era el sentiment immediat. Aquí s'escolta melodia clara, harmonia vocal, tendresa genuïna, tota la producció rugosa, sota les jaquetes de cuir hi havia gent que se sentia bé de debò. Joey Ramone era el gran enamoradís del grup. Moltes de les cançons d'amor dels Ramones venien d'ell, des d'un lloc emocional molt real. La duresa de la imatge i la fragilitat dels sentiments convivien en ell sense contradiccions.
1: It's about 10,000 degrees in here. I think we'll all cool down a little bit with a little tearjerker for all you suicidals out there. And this one's a favorite off the first album. It's called I Wanna Be Your Boyfriend.

0: I wanna be your boyfriend. Vull ser el teu xicot, els Ramones, durs per fora, tendres per dins. Si el primer disc va ser el tret de sortida Rocket to Russia l'any 1977, ara escolteu això perquè us sonarà molt i molt bé. Xena is a punk rocker. La Xena és una punk rockera, podríem dir. És ben fàcil de traduir. És la cançó que millor defineix l'esperit del grup en aquell moment. La lletra és senzilla, una noia que abandona la platja, la vida convencional, i el que li ha preparat, i es llança el punk rock. No és una declaració política elaborada, és una tria de vida, i en aquell context aquella tria ho era tot. Musicalment és un salt endavant, el so és una mica més polit que el debut, la melodia diguéssim que és més redona, i la cançó combina la velocitat punk amb el ganxo pop incontestable. El resultat és una de les millors síntesis del que els Ramones sabien fer millor que ningú. Curt, ràpid e impossible d'oblidar. Rocket to Russia és considerat el punt àlgid de la carrera dels Ramones. Rolling Stones, la revista tan coneguda, el situa entre els discs més importants de la història del rock. Va sortir el novembre de l'any 1977, el mateix any en què Nevermind the Bollocks dels Sex Pistols i The Clash dels Clash. Un any, estareu d'acord amb mi, totalment irrepetible.
1: Got a brand new album coming out in about 2 weeks. It's called Rocket to Russia. And here are a couple of cuts. Sheena is our punk rocker.

0: Xina, Xina va escollir molt bé. I nosaltres també vam triar bé. Seguim amb Rocket to Russia perquè el disc ho mereix. Rockaway Beach, la platja de Rockaway, és una cançó, podríem dir, un tant desinhibida, alegre i quasi innocent. La lletra parla d'agafar el metro, sortir de la ciutat, arribar a la platja de Rockaway per passar-ho d'allò més bé. Res de tragèdia, res de rebel·lia. Només ganes de córrer cap al mar i deixar enrere la setmana, però amb aquell punt d'ironia suburbana que mai no abandona el grup. No és una postal turística, és la platja dels nois de Queens. El so és enganxosament feliç, és ràpid i energètic, però construït sobre una melodia que tothom pot cantar des del primer minut, o des del primer moment, podríem dir, ja que les cançons no són molt llargues. Aquí els Ramoners demostren que la seva senzillesa no era incapacitat, sinó elecció. Sabien perfectament com fer una cançó perfecta i preferien fer-la en 2 minuts i 9 segons, per exemple. Rockaway Beach és la platja real del barri de Queens, a Nova York, el mateix barri on van créixer els 4 membres del grup. La cançó és, en certa manera, un homenatge al seu propi territori, un lloc concret, viscut, que qualsevol pot imaginar, però que ells coneixien de primera mà molt i molt bé. Anem a escoltar Rockaway Beach, la platja de Rockaway, Rocket to Russia, 1907. Els nostres protagonistes, els Ramones.
1: For all of us to be right here in Rome, Italy. And it's really good to see you can all make it to our show tonight. We'd like to dedicate this one to Carlo, Alfredo, and everybody at RCA Records.

La platja dels nens, la platja dels nois de Queens, els Ramones, Rocket to Russia, està clar que és un gran disc. Ara canviem de registre, dels dos minuts de festa al territori fosc. Pet Cemetery, el cementiri dels animals, és de la banda sonora de la pel·lícula de Stephen King del mateix nom, publicat l'any 1989. La lletra gira al voltant de la mort, del dol, d'allò que queda quan perds algú que estimes. No és habitual veure els Ramones aquí, en aquest registre, tan implícitament lúgubre, podríem dir, una mica fosc, però hi encaixen d'una manera natural, totalment natural, i sorprèn. Aquesta naturalitat d'ells sorprèn. L'amor com a tema punk té una llarga tradició i ells l'aborden amb la mateixa honestetat directa de sempre. Musicalment és un tant més lenta que el punk clàssic del grup, amb un to melancòlic que li dona una dimensió emocional diferent. Joey Ramone canta amb una sensació de pèrdua que sembla genuïna, i el resultat és una de les peces més impactants de la seva carrera tardana, un grup que als 60 semblava haver-ho dit tot, demostrant que encara tenien coses per dir. Pet Cemetery va ser un dels majors èxits comercials dels Ramones. La paradoxa és bella, una cançó sobre la mort i la por com a trampolí cap al gran públic. Potser la gent sabia d'alguna manera que aquells nois de Queens en tenien del dolor, i del dolor de debò. Anem a escoltar Pet Cemetery, els nostres protagonistes avui al Rockmasters, els grans Ramones.

Pet Cementiri, els Ramones, el cementiri dels animals. Ara tornem a l'any 1978, tornem a la carretera, tornem a la gira, al cansament absolut. I wanna be sedate, vull estar sedat. És un tema de Road to Ruin i és probablement la cançó que millor captura el nihilisme entretingut dels Ramones. La lletra és una declaració d'esgotament total. El narrador no vol res més, no pot fer res més. L'única solució que veu és perdre la consciència totalment. Podria llegir-se com una crítica al món modern. Podria ser una broma molt negra. Probablement és les dues coses alhora. Musicalment funciona com un tren sense frens, repetitiva, hipnòtica, amb una energia que paradoxalment desmenteix el contingut de la lletra. Vols estar sedat, però la cançó no et deixa aturar. Aquesta contradicció és pura genialitat pop, una cançó sobre el no poder més, i és que no sé, no saps si pots continuar, no sé, no saps si tens energia per continuar. Joey Ramone va escriure el tema en un aeroport esgotat per una gira totalment interminable. L'esgotament en aquell moment és real. Doncs s'escolta, ell s'escolta, ho sent, ho pensa i ho fa. Escriu, no és teatre, és un tio que ha dormit malament durant molts mesos i que ho plasma amb un tema. Anem a escoltar aquest gran tema. Anem a escoltar Vull estar sedat, I wanna be sedate, els Ramones, els protagonistes avui, el nostre Rock Masters.

I wanna be sedate. Vull estar sedat. I és que, fins i tot cansats fins a l'extrem, eren boníssims component fent temes els germans ficticis, els germans Ramones. Ara anem amb un dels Ramones que gairebé ningú esperava trobar avui. Danny Says, en Danny em diu. És també del Road to Rin, l'any 1978, i és una de les peces més tranquil·les, més, podríem dir, íntimes, menys citades del seu catàleg. La lletra parla de la vida amb les gires, les trucades de telèfon, la distància, l'enyorança, la sensació de trobar-te atrapat entre els que vols fer i el que et diuen que has de fer. Danny és Danny Fields, el seu mànager, i la cançó captura aquell moment en què la vida del músic de gira se sent com un... se sent com dins d'una presó amable, podríem dir. Joy la canta amb una delicadesa que sorprèn, lenta, quasi bé contemplativa, podríem dir, amb una melodia suau i una sinceritat sense armadura. No hi ha velocitat, no hi ha actitud, no hi ha jaqueta de cuir que valgui. Hi ha un noi que truca a casa i que enyora, que explica que està amb una enyorança sincera. Els Ramones podrien sonar vulnerables i era la cosa més punk del món. Estareu d'acord amb mi, veritat? Danny Fields va ser una figura clau en la carrera del grup. Sense ells, els Ramones potser no haurien conegut res d'aquest món musical, no haurien fet història. La cançó li reto un homenatge sincer i afectuós que diu molt de com el grup vivia les relacions que realment importaven. Anem a escoltar Danny Says, en Danny em diu, de l'any 1978, els Ramones, protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Ramones, l'enyorança no entén de velocitat i els Ramones tampoc. Ara anem a un tema de Rocket to Russia. Un altre cop anem a la ràbia. Teenager Lobotomy és una de les peces més interessants i provocadores del grup. El títol ja és un manifest. El que la societat fa als adolescents és metafòricament una lobotomia. Els buida, els normalitza, els redueix a éssers sense pensament crític ni voluntat pròpia. La lletra no desenvolupa un argument acadèmic, és clar. Però l'impacte de la imatge és directe i brutal, que és exactament el que necessita una cançó. Musicalment és punk en estat pur, és velocitat extrema. La guitarra d'en Johnny podríem dir que és una bona màquina de fer música, una música que no para, és agressivitat, que no deixa espai per la comoditat. Johnny tocava amb una tècnica de pua baixa completament pròpia i totalment inconfusible, que va influir generacions de guitarristes posteriorment. I aquí s'escolta el seu moment més ferotge. On Joey era la fragilitat, Johnny era la contundència. Aquesta divisió de caràcters feia que l'equilibri intern del grup fos tan explosiu com a les seves cançons es pot reflectir. Anem a escoltar aquesta lobotomia adolescent del Rocket to Russia l'any 1977, els, com no, Ramones.

0: do.
1: Thank you. Gràcies, lobotomia adolescent. I és que, Ramones, en menys de 2 minuts et fan, te giren, te canvien el cervell totalment. A l'any 1980 va passar una cosa inesperada. Els Ramones van anar a gravar amb Phil Spector, el creador de Wall of Sound, l'home que havia de produir les Rosettes, que havia de produir les Rosettes i els Beatles. I el resultat va ser un disc, el End of the Century, el disc més controvertit de la seva carrera. Do you remember Rock and Roll Radio? Recordes la ràdio del rock and roll? És la peça que millor capta aquell moment. La lletra és nostàlgia declarada pel poder de la ràdio com a espai de llibertat. Encendre la ràdio que una cançó et canviés el dia o inclús la vida. Una pregunta retòrica que els mateixos Ramones responien cada nit sobre l'escenari. El so s'eixampla, s'omple i apareix un grup més elaborat i, curiosament, més pop que mai. No tothom ho va acceptar bé, però el resultat és incontestablement poderós. La col·laboració amb Phil Spector va ser una experiència tensa i caòtica. Spector apareixia als estudis com amb comportaments totalment imprevisibles i la banda va viure la gravació com una experiència un tant entre estranya i fascinant. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Estareu d'acord amb mi en que molta gent no encaixés, estava clar que hi hagués molta gent que no encaixés aquest tema, que tingués molta, molta crítica. Es nota molt la mà de Phil Spector, es nota molt la mà del mànager que va portar a l'èxit els Beatles. I ara anem per un altre tema. Som una família feliç. És un dels millors exemples de l'humor negre dels Ramones. La lletra descriu una família disfuncional, una família totalment caòtica i completament trencada, però amb certa ironia, no amb tragèdia, perquè en el fons és un autorretrat del propi grup, quatre persones que no sempre suportaven, que van tenir moltes tensions durant 22 anys de carrera, però que juntes creaven alguna cosa que per separat mai podrien haver fet. Joey, Johnny, Didi i Tommy Ramone han mort tots quatre. Cap d'ells ha pogut veure fins on ha arribat la seva influència. Els Sex Pistols, U2, Nirvana, Green Day, Pearl Jam, The Strokers, una família ben feliç.

0: Hey, you've been fucking great. Good night.
1: M'encanta, una gran família que, malgrat que a vegades tenien les seves cosetes, van ser una gran família i van fer grans temes. Ara anem per un dels temes que més m'agraden dels Ramones, Beat on the Brat. Vindria a ser algo així com Colpeja el nen malcriat, és del debut de l'any 1976. La lletra és algo desconcertant en la seva cruesa. El cantant, el narrador, parla de cops, parla de violència d'un nen totalment insuportable. Podria ser una provocació deliberada, podria ser una sàtira a la frustració adulta. Podria ser potser les dues coses. El que és segur és que cap altre grup del moment hauria gosat obrir un disc amb un títol com aquest. Musicalment és tan directe i tan agressiu com el títol promet. Didi Ramone va escriure la majoria de les lletres del grup. Va dir que la cançó estava inspirada en una situació real que havia vist al carrer de Queens, la violència suburbana com a matèria prima creativa pura, Nova York dels anys 70. Ramone's Beat on the Brat, anem a escoltar aquest gran tema de l'any 76.

Els Ramones ja arribant a la recta final. Ara us porto un dels moments més emotius i menys previsibles de tota la seva discografia. Bonzo Goes to Bedford. És un tema del Animal Boy, l'any 1985, i és una de les cançons més clarament polítiques que mai van enregistrar. La lletra és una crítica directa al president Ronald Reagan, perquè va visitar el cementiri militar de Bitburg, a Alemanya, on hi havia enterrat soldats de la SS. Joey Ramone, d'origen jueu, ho va viure com una traïció. La va escriure des de la indignació, però sense deixar la melodia de banda. El resultat és una peça que combina el ganxo pop més efectiu del grup amb una lletra que diu exactament el que vol dir, sense metàfores, sense distàncies, irònica totalment. La cançó va generar una tensió interna enorme en el grup. Johnny Ramone era republicà, confès, i admiraven en Reagan. Joey era tot el contrari, i aquella diferència política va ser una de les fractures que mai no es va poder cicatitzar del tot entre ells dos. Anem a escoltar aquest tema, Bonzo Goes to Bedford.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.